0: És la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kühl 543, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1788. Ens acompanyava l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles Mackerras.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ara ens acompanya el concert per violoncel en do major Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Christoph Kwang i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hawkwood.

Hem sentit el concert per violoncel en do major Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn en la versió de Christoph Kwang, violoncel, i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hogwood.

Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Ludwig van Beethoven és l'autor de l'obra que ara sentirem, el trio en piano número 7 en si bemoll major, Arxiduc, opus 97, una obra de l'any 1811 que ens ofereix el trio Baradín.

Ludwig van Beethoven és l'autor del trio en piano número 7 en si bemoll major, Archiduc, opus 97, que hem sentit en aquesta versió del trio Baradín en un enregistrament de l'any 84.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, Rachel Podger, violí barroc, ens ofereix la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.

0: Rachel Podger, violí barroc, ens oferia la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Jan Sibelius és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música i d'ell sentim la sinfonia número 3 en do major, opus 52, en la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.

Jean Sibelius és l'autor d'aquesta sinfonia número 3 en do major, opus 52, que hem sentit interpretada per la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Vladimir Ashkenazy.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra número 1 en re major, opus 19, de Sergei Prokofiev, en la versió de Maxim Vengerov, violí, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Mstislav Rostropovich.

0: Hem sentit el concert per violí número 1 en re major opus 19 de Sergei Prokofiev en la versió de Maxim Vengerov, violí i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Mstislav Rostropovich.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la missa Beata Dei Genitrix d'Alonso Lobo, una missa a 5 veus, publicada dins la col·lecció Liber Primus Missarum l'any 1602. Aquesta missa està basada en el motet del compositor també andalús Francisco Guerrero, Beata Dei Genitrix. La sentim interpretada per la Gran Chapelle que dirigeix Albert Requesens, un enregistrament de l'any 2012.

0: El conjunt La Gran Chapelle, que dirigeix Albert Requesens, ens oferia la missa Beata Dei Genitrix d'Alonso Lobo, una composició publicada l'any 1602.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us convidem a sentir el concert per piano en sol de Maurice Ravel en la versió de la pianista Alicia de la Rocha i l'Orquestra Simfònica de St. Louis dirigida per Leonard Slatkin.

hem sentit el concert per piano en sol de Maurice Ravel en la versió de la pianista Alicia de la Rocha i l'Orquestra Simfònica de St. Louis dirigida per Leonard Slatkin.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: A continuació podrem sentir la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, una obra composta l'any 1930 i revisada l'any 1948, composta per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston per la celebració del 50è aniversari de la formació. Sentim el conjunt de Sixteen i l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigeix Harry Christophers, Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky.

0: S'acaba aquí la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, obra composta l'any 1930. Sentíem el conjunt de Sixteen i l'orquestra simfònica de la BBC. La direcció era càrrec de Harry Christophers.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir la sonata per violí i piano en si menor, número de catàleg 110, d'Otorino Respighi. Els intèrprets seran Frederike Saix, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.

Era la sonata per violí piano en si menor, número de catàleg 110 de Torino Respighi, tal com l'interpretaven Frederike Saechs, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor Nikolai Myaskovsky podrem sentir tot seguit la Simfonia número 1 en do menor, opus 3, en la versió de l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.

S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor, opus 3, que Nikolai Myaskovsky va compondre l'any 1908. Sentíem l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

De Claude Debussy podrem sentir ara el tríptic per a piano Estampes, que consta de les peces Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanya el pianista Zoltán Kocsis.

0: Sentíem el tríptic per a piano Estampes de Claude Debussy, Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanyava el pianista Zoltán Kocsis.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: A continuació us convidem a sentir els proverbis festius i commemoratius Opus 109 de Johannes Brahms, tal com els interpreten el cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber.

0: El cor de la ràdio del sud-oest d'Alemanya, dirigit per Rupert Huber, era l'intèrpret d'aquests proverbis festius i commemoratius, opus 109, de Johannes Brahms.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: De Manuel de Falla us convidem ara a sentir el concert per a clavecí i cinc instruments en la versió de Joaquín Achucarro, clavecí i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres. Dirigeix Eduardo Mata. L'enregistrament és de l'any 1977.

0: Manuel de Falla és l'autor d'aquest esplèndid concert per a clavecí i cinc instruments, compost entre els anys 1923 i 1926. Sentíem Joaquín Achó Carró clavecí i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció d'Eduardo Mata.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
4: Continuarem amb el cicle de Lieder Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert. Un cicle que ens interpretaran el baríton Matthias Gerne i el pianista Erika Schneider.

0: El baríton Matthias Gerne amb el pianista Eric Schneider ens ha interpretat el cicle de Lieder, Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. El que sentirem a continuació és la Simfonia en mi bemoll, opus 6, número 3, de Johann Christian Bach. L'opus 6 és una col·lecció de 6 simfonies publicades a Amsterdam l'any 1770. La número 3 consta dels moviments Allegro con brio, Andante i Allegro assai. La sentim interpretada pel Bach Concertus, que dirigeix Ewald Demeyer.

0: Els membres del Bach Concertus dirigits per Ewald Demeyer ens oferien la sinfonia en mi bemoll major, opus 6, número 3, de Johann Christian Bach.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per pianoforte número 7 en fa major de Manuel Blasco de Nebra. L'intèrpret és el pianista Pedro Piquero.

Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un vals de Johann Strauss, fill, Wein, Weib und Gesang, vi, dones i cançons, opus 333. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

0: S'acaba aquí el vals Weinweib und Gesang, Vi, dones i cançons, opus 333 de Johann Strauss, fill. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Georg Prätre en un enregistrament fet a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua ara amb un dels Tonos Humanos del Manuscrito de Guerra, un recull que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. És un manuscrit anònim i que data de la segona meitat del segle XVII. El tenor Juan Sancho, amb l'ensemble Ars Atlàntica que dirigeix Manuel Vilas, ens ofereix el Tono Humano Frescos Arecillos.

0: Era el tono humano fresco cerecillos del manuscrito de guerra d'autor anònim de la segona meitat del segle XVII que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. L'intèrpret era el tenor Juan Sancho i els membres de l'ensemble Ars Atlàntica que dirigia Manuel Vilas.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: D'Antonio Vivaldi podrem sentir a continuació el concert per a violí, corda i continu en fa major La Tardor, opus 8, número 3, Riom 293, un dels concerts de les quatre estacions. Sentim Alison Bory, violí, i l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hogwood.

0: Hem sentit el concert per a violí, corda i continu en fa major, La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Ens acompanyaven Alison Bury, violí, i els membres de l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hawkwood, un enregistrament de l'any 1982.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya el pianista Manuel Ax, que ens interpreta la balada número 2 en fa major, opus 38, de Frédéric Chopin.

0: El pianista Emmanuel Ax ens ha interpretat la balada número 2 en fa major opus 38 de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tenim ara l'ocasió de sentir la mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato, que al costat del conjunt Il Complesso Barocco i sota la direcció d'Alan Curtis ens ofereix l'ària de Tòrbida Barocella de l'òpera Berenice de Giuseppe Maria Orlandini.

0: És la mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato que, al costat del conjunt Il Complesso Barocco i sota la direcció d'Alan Curtis, ens oferia l'àrea de Tòrbida Procella de l'òpera Berenice, estrenada l'any 1725, òpera del compositor del barroc italià Giuseppe Maria Orlandini.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. Bon dia, són les 9 i avui és dimecres, 29 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Estem especialment il·lusionats aquest matí perquè d'aquí una hora rebrem a l'estudi 14 de Catalunya Música Jordi Savall, biòleg en vista i director d'orquestra que continua en ple periple de festivals d'estiu, després que aquest any s'ha convertit en el primer català que ha rebut el Premi Siemens, considerat el Nobel de la Música.
0: Amb el mestre Savall conversarem dels seus nous projectes que, a punt de complir 85 anys, en té molts. Abans, en aquesta primera hora, repassarem l'activitat jazzística de l'estiu a la no clàssica que ens portarà Marta Lanou. I com cada dia, us avançarem un dels tres concerts que tenim a l'antena de Catalunya Música. Avui, Eulàlia Benito ens descobrirà una sonoritat molt peculiar, la de la trompa, l'oboè i el piano, que es van ajuntar en un concert únic i extraordinari a l'Auditori de Barcelona.
2: Diuen que Lledoner té una capçada ampla i generosa. La del nostre Lledoner també és així, prou gran perquè hi càpiguen la música, les paraules i tots vosaltres. Benvinguts un dia més a la seva ombra.
1: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
0: I a la seva ombra hi trobem sempre diverses notes, com aquesta. Només dos moviments d'aquesta simfonia van quedar enllestits, però han estat suficients per convertir-la en una de les obres més estimades de Schubert.
2: El seu Andante con moto sembla avançar entre la serenor i la inquietud, en un equilibri d'una bellesa extraordinària.

0: L'orquestra de l'Òpera de Lió, dirigida per John Eliot Gardiner, ens ha interpretat el segon moviment de la Simfonia número 8 en si menor, inacabada, de Franz Schubert.
1: I la segona nota musical del nostre Lledoner diu així. Amb només 24 anys, el compositor Benjamin Britten ja demostrava una habilitat extraordinària per caracteritzar estils i atmosferes.
0: Aquest vals vienès és un deliciós homenatge amb una fina ironia a l'elegància de la Viena dels Strauss.

0: Era el vals vienès de les variacions sobre un tema de Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, amb l'Academy of St. Martin in the Fields.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: Quines dues peces tan elegants aquestes que hem sentit, eh? Primer de Britten i abans de Schubert. I amb aquestes dues peces hem arribat a un quart de 10 i un minut, i no falla, eh? Cliquem sobre una nova entrada de...
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: En aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular Vivespèdia. Joan Vives, bon dimecres.
3: Bon dimecres, Rosa, Xavier, bon ben dia. Trobats. Anem caminant per l'estiu i la calor i no
2: Apreta.
3: Sé quantes coses.
2: Exacte.
3: Sí, sí, sí.
2: A veure, si et tenim aquí és perquè ens has de parlar d'algun concepte musical o interpretatiu. Avui, quin?
3: Mira, avui no ho sembla, però és, en el fons, un binomi. Avui us parlaré de la forma sonata. Sona singular.
2: Sí.
3: Però aquesta forma sonata està formada per dos elements. Per tant, aquí ja tindríem el binomi.
0: Molt bé, escolta.
3: Us explico.
2: Sí.
3: Hi ha, primer de tot, per deixar-ho una mica clar, una cosa és una sonata i una altra cosa és la forma sonata. Una sonata és una forma musical. Una forma així, com una simfonia, com un concert,
0: sí.
3: Com una suite.
0: Mm-hmm.
3: I forma sonata és una estructura interna d'un moviment. La forma sonata és l'estructura que normalment al segle XVIII feien servir, i al segle XIX també, els primers moviments. Normalment, hi ha excepcions, eh? Però aquí les excepcions no ens hi caben per falta de temps, no? Llavors, forma sonata és el moviment que acostuma a ser bitemàtic, que té un tema A i un tema B. El compositor els exposa i després els desenvolupa com si fos un còctel. És a dir, tu agafes, poses el tema A, poses el tema B, i després els vas desenvolupant. A l'enciclopèdia Grove, que és la gran enciclopèdia britànica de la música, diu que la forma sonata és el principi més important de l'estructura musical o tipus formal des del període clàssic, segle XVIII, fins ben entrat al segle XX. És una de les estructures, diguem-ne, més venerades i que entre els compositors, etc., se li ha tingut molt respecte. Al segle XX, com que és iconoclasta, ha agafat la forma sonata i l'ha posat cap per avall. Però tots els compositors. I permeteu-me afegir una cosa pràctica. Si sabeu que els compositors clàssics i romàntics, sobretot el primer romanticisme, fan servir la forma sonata, quan anem a concerts també és una manera d'estar atents a l'audició i veure com es va desenvolupant. Jo he agafat, per explicar-ho, he anat a buscar... Mira, la primera, us ho prometo, la primera sinfonia de Haydn que m'ha aparegut per allà.
2: Mm-hmm.
3: Haydn, en aquest sentit, ens ho posa bastant fàcil perquè totes les sinfonies amb molt poques excepcions, estan els primers moviments en forma sonata. He triat la número 52, és una de les sinfonies anomenades Sturm und Drang, que vol dir que és una canya, que és preciosa, i ara us la poso. Aleshores, atenció, el tema que sentireu només començar és el tema A de la forma sonata.

Això que estem sentint ara no és cap tema, és la transició cap al segon tema, el tema B. I aquí teniu el tema B. Observeu que contrasta. El tema A era molt més elèctric i dinàmic, i aquest és més tranquil·let i més serè.

0: The English Consort, dirigits per Trevor Pinnock, que interpreta aquest fragment inicial de la Sinfonia número 52 de Joseph Haydn. Joan, a veure, aquesta és una de les anomenades sinfonies Sturm und Drang?
1: Sí.
0: Què vol dir això, exactament?
1: Sturm und Drang és en alemany, eh? Sturm vol dir tempesta i Drang seria acció. És el títol d'una novel·la que es va publicar l'any 1776 i que parla de la història de la independència dels Estats Units, que és quan l'any de la independència, justament. Però aquest títol d'aquesta novel·la resulta que s'ha fet servir per anomenar un corrent musical que es va produir en el segle XVIII, que se'l considera preromàntic. Ho heu fixat, que tenia un punt contundent, estava en mode menor, cops d'orquestra, síncopa, Haydn és un dels grans representants de l'Sturm und Drang, però vaja, que el va durar poc, és a dir, que de seguida es va diluir, i per entrejar el romanticisme de debò caldrà que arribi Beethoven. Però és com un preromanticisme, com diuen en francès, avant la lettre.
0: Molt bé.
2: Exacte. I escolta'm una cosa, aquests moviments de Haydn tenen la seva evolució, no?, cap a més endavant, a banda de Beethoven, però Mozart hi devia dir alguna cosa.
1: Home,
2: aquí,
1: i tant.
2: No?
1: Tots aquests compositors, penseu que estem en el temps del racionalisme, tots aquests compositors utilitzen la forma sonata pels primers moviments. Podem fer el mateix, si vols, Xavier.
2: Sí.
1: Amb una sinfonia de Mozart, també he agafat la primera que m'ha vingut, he triat la número 29, per no triar les més famoses.
2: Sí.
1: La número 29, i parem atenció, comença amb un tema preciós, que és el tema A de la forma sonata.

Transició. Tema B, contrastant amb el tema A.

0: És una delícia, eh? Aquesta sinfonia número 29 en la major, que és el 201 de Mozart, que ens interpreta The Academy of Ancient Music, dirigida per Japie Schrader i Christopher Hotbook. Mm-hmm. Però com deies, Joan, Haydn, Mozart, però Beethoven també sí. va fer servir aquesta forma.
1: Sí, i tant. El que passa que Beethoven, ja sabeu que era un personatge una mica trapella, que li agradava anar allò de dir sí, allò, no, però jo t'ho faré d'una altra manera. Aleshores, aquí sí que de Beethoven he triat un tema d'aquells que dius, mare de Déu, no?, que aquest el coneix tothom, que és la cinquena sinfonia. I dius, i a la cinquena sinfonia hi ha forma sonata en el primer moviment? Hi ha algun altre tema, a part del pa-pa-pa-pam, no?, que aquest seria el tema A de la forma sonata.

observeu que tota l'estona està jugant amb les quatre notes, que és el tema A, i va fent, les va col·locant de diferents maneres, però tota l'estona està jugant amb aquesta cèl·lula que els romàntics deien que era el destí que trucava a la porta. Això Beethoven no ho va dir mai.

0: I aquí ja està recuperant el tema. O sigui, és un tema bé així com una mica curiós, però fixeu-vos que, malgrat tot, manté el contrast. Que això és una idea d'equilibri racionalista.
1: És una mena de joc, no?
0: És un joc, és un còctel.
1: Exacte.
0: És a dir, que els compositors van combinant els dos motius, a vegades els sobreposen, depenent del compositor, però sí que l'element de contrast sí que es preserva, i així hi ha aquest equilibri tan preciós. Vaja, i ara ja teniu una motivació per anar exercitant-vos quan aneu als concerts.
1: Sí, sí, sí.
0: Podeu fer pràctiques. Jo crec que pràcticament, amb algunes excepcions, els primers moviments de sinfonies de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de tots els compositors del segle XVIII, d'alguns dels romàntics, de gairebé tots, podeu anar buscant els dos temes. A vegades és el joc de la rateta, la combinació dels temes, però els podem anar trobant.
2: Doncs aquesta cinquena de Beethoven l'interpreten l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado. Joan, ja que avui, tot parlant d'aquesta forma sonata, t'has centrat a posar exemples extrets dels compositors membres de l'anomenada Primera Escola de Viena, què et sembla si acabes amb el que ens falta? Perquè ens en falta
0: sí,
2: un.
0: Sí, és veritat.
2: Qui falta?
0: Amb el Schubert, el Franz Schubert. Sí, sí, sí. És veritat, molt bona idea. Doncs escolteu, ja que hem començat amb dues sinfonies de Haydn i Mozart, no tan habituals, i ara hem posat la de Beethoven, la cinquena, doncs agafem la més famosa de Schubert, la inacabada, i aleshores, si us sembla, podem analitzar els dos motius. Aquí, Schubert, a més, hi afegeix un detall. Les altres sinfonies totes començaven amb el tema A. Aquí Schubert fa una cosa que també la fan alguns compositors, que és que no comença amb el tema, sinó que comença amb una petita introducció d'algunes notes. Els contrabaixos han fet la introducció i ara entra el tema A.

0: Ja veieu quina delícia el tema ve. I, novament, Schubert ha fet el que fan tots, és de manual contrastar els dos temes, el tema més fosc del començament, amb aquest tema d'elegància vienesa tan bonic i tan exquisit.
1: Joan Vives, que bonic que ho has fet.
2: Ara ho anava a dir, quin gran exercici, aquest de la forma sonata. I escolta, jo m'hi apunto, amb això de poder discernir en els concerts en directe, en aquest primer moviment. Vull dir,
0: empaitant-se.
2: Pim-pam, pim-pam,
0: Si som capaços de memoritzar-los, els temes, o sigui, de recordar-los, vas veient com va fent el còctel, ara del revés, ara del dret, ara el giro. Clar, que depèn del compositor. Hi ha compositors que els hi agrada especular més. Hi ha compositors que són així com més prudentets. Però vaja, és una manera de poder ampliar la nostra capacitat de gaudi en els concerts.
2: Joan, t'esperem demà, dijous, aquí a 9:15.
0: Aquí em tindreu com un clau.
1: No hi faltis,
0: No faltaré. Adéu, Rosa, adéu, Xavier.

0: Doncs, Xavier, avui sembla que anem de Schubert per partida doble, perquè primer a Lledoner i ara amb la Vivaspèdia.
1: I estem enganxats, eh? Realment. I qui no, eh? Qui no està enganxat a Schubert? Però res, el temps ens marca el pas. Passa un minut de 9:45 del matí. Continuem en directe i ara és moment per rebre a l'estudi un altre dels companys de la redacció de Catalunya Música.
2: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
0: Eulàlia Benito, benvinguda.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia, Eulàlia.
0: Avui ens portes un concert de producció pròpia, que en diem nosaltres. Sí? És del cicle Cambra OBC, un cicle de l'Auditori de Barcelona. Què hi descobrirem en aquest concert?
3: Doncs moltes coses, perquè aquest cicle, Cambra OBC, ens ofereix, d'una banda, conèixer de primera mà els músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i de l'altra, ens permet descobrir la sonoritat de combinacions instrumentals poc habituals. I encara més coses per descobrir, perquè el concert d'avui, el que sentirem aquesta nit a les 8 del vespre, descobrirem l'obra de tres compositors molt poc coneguts, que són Heinrich Mölbe, Karl Reinicke i Heinrich Herzogenberg, tots tres de finals del segle XIX.
1: A mi m'ha encuriosit una cosa que acabes de dir. Combinacions instrumentals poc habituals. Quines?
3: Sí, perquè en aquest cicle hi ha tota mena d'agrupacions de cambra i podem trobar les més habituals, els quartets de corda, trios amb piano, però també agrupacions molt originals, com la del concert d'avui, que són oboè, trompa i piano. Coneixerem de prop tres músics de l'OBC: Rafael Muñoz, oboè, Juan Manuel Gómez, trompa, i Astrid Steinschaden, piano.
0: I què ens en pots dir d'aquests tres intèrprets?
3: Doncs n'hi ha dos que venen del País Valencià, que són, evidentment, els dos instrumentistes de vent.

0: en anglès a l'Orquestra de l'Òpera Alemanya de Berlín. Pel que fa al trompa, Juan Manuel Gómez és component de la banda primitiva de la seva ciutat natal, Llíria. També solista de la banda sinfònica de Bilbao i, en un terreny molt allunyat de la banda, treballa regularment en formacions especialitzades en música antiga, com ara Iberoquisti. I des de la temporada 10-11, Juan Manuel Gómez és trompa solista de l'OBC i professor de l'ESMUC. I després hi ha la pianista Astrid Steinschaden, que ve de Salzburg, on ja es va especialitzar en música de cambra i en l'acompanyament instrumental i vocal. Ha rebut diversos premis, tant de solista com de pianista acompanyant, i actualment col·labora amb el Gran Teatre del Liceu i amb l'OBC, i compagina aquesta activitat artística amb la docència també a l'ESMUC.
1: Així doncs, els tres solistes de l'OBC, Juan Manuel Gómez, Rafael Muñoz i Astrid Steinschaden, es troben a l'auditori, podem dir casa seva, per oferir un programa inusual en un format instrumental que ens permetrà descobrir de prop la sonoritat de la trompa, l'oboè i el piano.
0: Sí, descobrirem la sonoritat d'aquesta combinació instrumental que efectivament és poc corrent, però també coneixerem de més a prop el so de cadascun d'aquests instruments, perquè, a veure, si en el marc d'un conjunt simfònic, que és com actuen habitualment aquests músics, el públic, diríem que atén amb interès als solos de les trompes o allò, les filigranes del oboè, en canvi, en format de cambra, aquests instruments poden mostrar millor les seves virtuts solistes. I ara ho podem veure amb aquest aire àrab de l'austríac Heinrich Molbe, que ens transporta en un escenari exòtic, si més no tal com l'imaginem les orelles europees.

0: Era Aire Àrab, una composició de Heinrich Mölbe per oboè, trompa i piano, amb Rafael Muñoz, Juan Manuel Gómez i Astrid Steinschaden. Costa de dir aquest nom, eh?
1: Steinschaden.
0: És difícil.
2: L'Eulàlia pronuncia els noms d'una manera, vaja, perfectíssima.
0: Tres solistes de l'OBC. La veritat, Eulàlia, és que aquesta combinació és original i, a més, sona molt bé.
1: Sí, eh? És una sonoritat curiosa, poc habitual, però que funciona. Aquí l'oboè i la trompa feien un diàleg allò sinuós, mentre que el piano hi posava el suport harmònic. I, en canvi, a la següent obra, la interacció entre els tres instruments, veureu que és més lluminosa. L'alemany Karl Reinecke, el seu trio, explora amb molt enginy les possibilitats tímbriques del conjunt, ara a través d'un gran diàleg entre tots tres instruments. Aquí l'oboè i la trompa construeixen un teixit musical brillant que queda reforçat per les facultats polifòniques del piano.

0: Eulàlia, al concert d'avui dimecres encara hi ha un tercer compositor, que explora aquesta combinació instrumental que ara sentíem formada per l'oboè, la trompa i el piano.
1: Exacte. El tercer és un altre compositor que coneixia també molt bé les possibilitats i les combinacions d'aquests instruments. És l'austríac Heinrich Herzogenberg. I aquí és una mica diferent. A la seva partitura busca la interacció entre l'oboè i el piano, mentre que la trompa hi afegeix intervencions ben originals.

0: Eulàlia Benito, a quina hora sentirem aquest concert, aquest diàleg entre trompa, oboè i piano?
1: A les 8 del vespre hi podrem sentir les obres senceres.
2: Exacte.
0: Ens ho apuntem.
2: Escolta, Eulàlia, t'esperem divendres que ve, que serà l'últim programa de tots els matins d'estiu, eh? T'esperem aquí.
1: Moltes gràcies.
3: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
2: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Us ho anunciàvem en començar el programa. Avui ens visita el mestre Jordi Savall, que ja el tenim assegut aquí a l'estudi. El mestre ens ha demanat d'avançar un pèl la conversa que mantindrem amb ell, perquè el mestre té tants compromisos, ara ens ho deia, i realment i ens ha dit, diu, deixeu-me escapar 10 minutets abans del previst, perquè tinc una videoconferència internacional i vull estar tranquil per poder dialogar amb calma amb les persones que parlaré aquest matí amb ells. I qui diu que no, el mestre Savall? Ara mateix començarem a parlar i a dialogar.

0: Fa dècades que Jordi Savall ens recorda que la música és molt més que un art. És una manera de conservar la memòria, de comprendre la història i de dialogar entre cultures. I potser per això sorprèn tan poc veure que aquest estiu, quan Jordi Savall complirà 85 anys, continua immers en nous reptes, nous repertoris i nous projectes. Jordi Savall, bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
2: Bon dia, mestre.
1: Bon dia, què tal?
2: Molt bé. Encantats de tenir-lo assegut aquí a l'estudi 14 de Catalunya Música.
0: I tant, que sí.
2: Mestre, jo tinc una curiositat que des que ens va confirmar que ens vindria a visitar, vull preguntar-li, d'on surt encara aquesta curiositat per la música i per intentar comprendre millor la diferència? Que sembla inesgotable amb 85 anys, que farà l'1 d'agost.
1: Bé, perquè finalment el poder descobrir meravelles, el poder interpretar-les de la millor manera i compartir-les amb altres gent, ajudar els joves, fer descobrir bellesa, és una de les coses més boniques que un pot fer a la vida. Agafar una viola al dematí a casa i fer sonar aquest meravellós instrument amb músiques de Bach, de Marat, és una teràpia increïble. Per tant, tinc la gran sort de poder fer un treball, una feina, en un àmbit que és creatiu, que es comparteix i coneix, m'uneix amb el món.
0: Repassar els vostres concerts d'aquest estiu no és gens fàcil. Salzburg, Edimburg, Fonfreda, Peralada, el Festival Jordi Savall. Hi ha una activitat absolutament incessant. Jo li volia preguntar, aquestes alçades de la vida, què us fa dir que sí a un projecte o a un concert? Què ha de tenir un projecte perquè us vingui de gust dedicar-hi el vostre temps i la vostra energia?
1: Bé, primer haig de dir que els projectes els creo jo i llavors els proposo jo. Rarament se'm demana de fer un projecte o se'm diu, aquest any tenim, per exemple, Salzburg, que hi vaig fa 15 anys, o Graz, que hi fa 30 anys, el director artístic té tota la llibertat, però em diu, l'any que ve el tema serà aquest. Què ens pots proposar?
0: Molt bé.
1: I llavors això et dona la possibilitat de pensar, conèixer, treballar amb les obres, el repertori, mirar què podem fer. Aquest any vam fer un projecte meravellós en què començàvem amb el Miserere d'Allegri, que havia escoltat Mozart, i vam acabar després amb el Miserere que va composar Mozart. I entremig vam fer sonar músiques de Carissimi, de Charpentier i de Vivaldi associades al mateix tema. Crear projectes és una de les coses que m'apassiona, perquè vol dir utilitzar tota la recerca. Jo m'he passat moltes hores a la Biblioteca Nacional de París, al British Museum, a biblioteques, a la Biblioteca de Catalunya, ja des dels anys 65, abans de que me n'anés a Suïssa a ensenyar i després tingués la plaça. I tot aquest recurs fa que tingui una biblioteca de microfilms, tingui una base d'informacions úniques. Tinc també una biblioteca de llibres antics que puc consultar que no trobes informació, no trobes en un llibre normal. No?
0: Segur.
1: I això, tot això em dona una felicitat, perquè jo vaig a dormir a la 1 o a les 6, i a les 6 del matí i ja estic aixecat.
0: Caram.
1: Perquè tinc ganes d'aprofitar el temps, tinc ganes de tirar endavant aquest projecte, d'estudiar, i això em dona molta felicitat i energia.
2: I un d'aquests projectes és el festival que du el seu nom, Jordi Savall, que aquest any arrencarà el 10 d'agost i que pren l'eclipsi solar com a fil conductor d'una programació que connecta música, patrimoni, pensament i creació.

0: Aquí, mestre, sentim el músic Josep Maria Martí, que el dia 12 d'agost tocarà la tiorba i la guitarra barroca amb obres de Handel i Purcell. Fins aquí les coses que sabem d'un concert que s'esdevindrà...
1: Sí, sí, sí. Hi haurà una sorpresa al final...
0: En un espai secret.
1: En un espai dintre d'una muntanya pròxima,
0: sí,
1: a Santes Creus,
0: sí,
1: en què es veurà l'eclipsi. I la gent veurà l'eclipsi i de darrere sentirà la música.
2: Carai.
1: I sentirà la música del lleut a la tiorba per davant i després hi haurà una sorpresa que vindrà darrere. No us puc dir res més.
0: Però sí que m'agradaria que ens expliqués com va sorgir aquesta idea de fer aquest plantejament que ara ens ha descrit.
1: Bé, això és una cosa que hem fet juntament amb el Martí Sant Climent, que és el director del festival, i que sempre treballem conjuntament. I vam estar pensant, amb la meva muller, la Maria Bartels, quina forma de donar una relació directa amb aquest fenomen tan especial.
2: Especial.
1: I llavors tot el programa està concebut així. Hi ha aquest concert, però, per exemple, el mateix dia al vespre, perdó, jo he imaginat un programa que traça la vida de Copernicus, des del seu naixement fins a la seva mort, amb el qual tindrem el 80% de músiques poloneses molt boniques i tindrem un equip de solistes polonesos que s'afegiran a la Capella Real per interpretar aquesta música, perquè el polonès no és la nostra llengua eterna.
2: Clar.
1: I, clar, i llavors farem aquest dibuix de la vida de Copernicus amb músiques poloneses i italianes, perquè Copernicus està molt lligat a Roma. I després tindrem el concert, tindrà 38 activitats i 17 subconcerts, dels quals jo en dirigiré 4. El primer amb la Nura Rial, que farà un repertori venecià molt bonic per soprano i orquestra amb orquestra de dones. Després faré aquest concert Copernicus, després faré un concert amb la Elinor Martínez i el William Shelton amb músiques a l'Ius de Betanes per veu i cònsol de violes. Per sorpresa participaré al final amb el concert de les dones d'Orient, que dirigirà la Web Poinçon, un programa magnífic que ja hem fet al Festival de Fontfreda,
0: sí,
1: a França, i que és un programa meravellós en què hi ha 9 dones que canten i toquen tots els instruments de Afganistan, de Síria, d'Armènia, de Turquia. Bueno, és un programa sorprenent, amb una bellesa increïble. I després acabarem... El meu concert final serà amb les sinfonies de Mendelssohn, la sinfonia escocesa, l'obertura de les Hèbrides i l'obertura italiana, que portarem al festival per la primera vegada, un projecte tan grandiós.
2: Tan gran.
1: I que aquest programa anirà al Festival de Berlín 15 dies més tard, també com un concert importantíssim. Això sempre és el que procuro fer jo, doncs, que els concerts que fem aquí tinguin una projecció internacional.
2: Mestre, el Festival Jordi Savall ha anat creixent al llarg d'aquests anys fins a convertir-se en un projecte que va molt més enllà, ho dèiem abans, dels concerts, incorporant doncs, patrimoni, conferències,
1: exacte,
2: creació contemporània. Li volíem preguntar si el festival s'ha convertit en el que, en la idea que vostè tenia fa uns quants anys. És a dir, podem dir que ara realment aquest festival és el que volia oferir?
1: Aquest festival és ara una primera forma del que vaig imaginar. Abans teníem el festival de Poblet, que malauradament, que a causa del Covid, es va haver d'anul·lar. El segon any que es va haver d'anul·lar no ho vaig entendre, perquè s'havia d'anul·lar, perquè nosaltres ja es podíem fer concerts. I llavors vaig prendre la decisió de fer el festival de Santes Creus pel meu compte, per gràcies a la col·laboració de Martí Sant Climent, i sobretot de tots els companys de la Fundació, perquè tot el que faig, haig d'insistir molt, tot el que faig, més de 5 anys, no seria possible sense l'equip de 20 i escaig de persones que tenim a la Fundació i sense els músics que m'acompanyen de fa molts anys. Això és una base fonamental, perquè no és solament un equip tècnic, són persones que ja formen part del meu cercle d'amics
2: i de família. I deuen haver músics que fa molts anys que estan amb vos.
1: Hi ha músics que fa més de 40 anys que m'acompanyen. 30 anys, sí. Per això la gent em pregunta, però això no és molt pesat, això de viatjar... Sí. No, perquè sí que és pesat a vegades perquè hi ha avions que passen el retras, i perquè... però viatgem amb una gran família i és molt bonic. És molt bonic, és com viatjar amb la família i no estar sol. I això és una cosa meravellosa. I veure també que fas feliç els músics de poder anar a Salsa, de poder anar a Hamburg, de poder anar a Corea, al Japó, etcètera, etcètera, no?
0: El Festival Jordi Savall, ara ens ho deia, reivindica també el patrimoni monumental de la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Com enteneu la relació entre la música i els espais històrics que l'acullen?
1: Bé, els espais històrics, sense la música, serien espais morts. Perquè l'arquitectura és molt bonica, però si hi poses la música, i poses sobretot també música del temps, aquests espais viuen. I hi va llavors molta més gent. I llavors gaudeixes també d'aquesta combinació d'espai, de so, d'ambient. I si aquí afegeixes la col·laboració que en fem de tota la gent que està a la regió, que venen allí després al vespre a portar els seus productes, i que després i la tarda, després dels concerts, pots menjar un bon pernil, una bona botifarra i un bon vi, un bon pa amb tomàquet. És meravellós. És realment celebrar la vida en tots els seus aspectes. I la vida és això, és totes aquestes coses, compartir l'amistat, la bellesa, sense límits.
2: I el mes de maig vam celebrar que vau rebre el Premi Ernst von Siemens, considerat per moltíssima gent el Nobel de la música. Jo li volia preguntar què representa un reconeixement així. És el premi a una trajectòria o també és el premi a una manera d'entendre i concebre la música?
1: Jo crec que és les dues coses. Perquè és una trajectòria, perquè m'ha primat, perquè he fet no solament treballar la música clàssica, sinó que m'he ocupat de fer conjunts amb músics refugiats, i també he fet un conjunt, unes que faig unes cadenes amb joves, i també, però, perquè tinc una visió de la música, que penso que la música no és solament la música vista amb l'òptica d'avui. La música és vista, la veig com una cosa molt personal de cada època. I cada música de cada època té un so especial, una manera de fer-se. I això crec que és una de les coses que també va contribuir en que em donessin el premi. Aquesta defensa d'un repertori que no es fa més amb les orquestres normals i amb les òperes normals, que és la música medieval, la música del Renaixement, la música barroca i la música romàntica tocada com es feia a l'època. Tot això crec que ha contribuït al premi. I sóc molt feliç i això em dona cada més energia per continuar.
0: El premi té una dotació econòmica que, si no tinc mal entès, vostè ha decidit destinar-la a un col·lectiu concret, no?
1: Té una dotació de 250.000, però probablement després de pagar els impostos em quedaran 125, que és malauradament. Potser intentaré. Però tinc dos projectes que destinaré. Un, contribuir a la continuïtat de les acadèmies que faig pels joves, perquè la dotació que tenim de la Comissió Europea és solament un 40% del projecte i cada any et va trobar 900.000 euros. I l'altre, la creació d'un gran projecte internacional de plataforma únicament destinada a la música clàssica, antiga, jazz i tradicional. Perquè la música tal com avui sentim a Spotify és la mort de la música clàssica, perquè la música clàssica està menys valorada i es calcula els pagaments per peces. És a dir, una peça d'una cançó pop de 2 minuts origina tants diners com un moviment de sinfonia de 20 minuts o de mitja hora. Per tant, la música clàssica, que té ja un nivell molt petit de 4%, de tot el patrimoni que escoltem, d'aquest 4%, els músics només reben un 1%. I encara aquest 1% ha de pagar els percentatges per poder estar allí. Per tant, és la mort de la música.
2: Hi pot haver algun músic de clàssica que es guanyi la vida amb l'Spotify? És que
1: no,
2: amb aquests preus
1: no.
2: És impossible.
1: Ja no hi ha cap casa de discos que pugui avui, amb el que rep de Spotify, tornar a fer projectes. I jo continuo fent... Fa 30 anys vaig crear Aliavox, un dels primers segells, el primer segell creat per músics, i estic encara en peu, però tots els altres segells que he fet, tots han estat comprats per les majors. I jo continuo en peu perquè financio amb el que jo guanyo l'empresa, perquè si no estaríem en fallida.
2: Seria
1: perquè
2: impossible.
1: El que reps avui en dia de Spotify és una misèria, és 0,0005 cèntims. Vull dir, és un... Per això aquesta... estic treballant amb un equip de tècnics internacionals per crear aquesta plataforma. Això requerirà molts recursos. Jo estic simplement pagant els aquests tècnics perquè presentin el projecte i després buscarem els recursos. Però penso que és, si no fem això, la música clàssica desapareixerà totalment.
0: Veiem i sentim que el mestre té un munt de projectes en marxa i de futur, no? I també m'agradaria parlar-ne un que crec que li fa una... li té molta estima, no? Perquè fa pocs dies que s'ha anunciat que la Fundació Jordi Savall tindrà finalment una futura seu a Barcelona, a la Torre Avenir, als Jardins Muñoz Ramonet. Més enllà de l'espai físic, què significa disposar finalment d'una casa pròpia?
1: Bé, teòricament és una molt bona notícia. Ara bé, s'ha de veure entre les línies, aquest lloc el tindrem disponible potser d'aquí 4 o 5 anys. Mentrestant, ens ofereixen d'anar al convent de Sant Felip Neri, pagant lloguer, pagant les coses, que tampoc és ideal, no és ideal, perquè tampoc... Nosaltres necessitarem un lloc per poder assajar amb l'Orquestra Simfònica, amb el cor. Necessitaríem més espai per al meu arxiu. O sigui, quan jo mori, tinc un arxiu bastant gran, instruments, això no, de cap d'aquests llocs ho pot oferir. El més problemàtic és que ens ajuden amb això, però l'Ajuntament, fins ara, ens ha ajudat amb una vintena de 1.000 euros a l'any. Quin sentit té tenir una residència a una ciutat si aquesta ciutat no ens ajuda? Ara aquest any, com que estem passant un moment difícil, ens ajudaran amb una quantitat relativament important, però ja ens han dit que l'any que ve no. És una situació esperançadora, perquè tenim un lloc d'aquí uns anys, però al mateix temps no veig que hi hagi una voluntat política de que el projecte que faig interessi el país. A la Generalitat ens ajuden, i ens ajuden molt, però no és suficient. Quan vaig anar a veure el president Aragonès fa 5 anys o 6 anys, li vaig dir, president, hauríem d'aconseguir, que ja teníem una ajuda molt petita, hauríem d'aconseguir alguna cosa com s'ha fet amb el Teatre Lliure.
0: Sí.
1: Quan el Teatre Lliure estava a Barcelona, tenia unes subvencions petites, el moment que va al Palau de l'Agricultura, tot es desenvolupa. A més, llavors jo vaig dir, hauríem de tenir un pressupost similar a la banda municipal. Nosaltres fem més de 50 concerts a tot el món. Portem el nom de Catalunya a tot el món. Portem no solament la música catalana, sinó la música europea a tot el món, i tenim les millors crítiques. Jo crec que, i és un projecte pedagògic, és un projecte cultural, jo hauria de deixar el llegat aquí, però per això necessitem que hi hagi una consciència del valor de lo intangible, perquè una orquestra que està al nivell que han aconseguit del Concert de les Nacions, que porta més de 30 anys estudiant i treballant i fet tota la cursa des dels primers començaments de l'orquestra, Lully, Bach, Händel, Gluck, Haydn, Beethoven, i ara estem arribant a Bruckner. Això és un patrimoni increïble.
2: Però, mestre, si, suposant que s'arregli aquest espai a la Torre Avenir, que trigui 4 o 5 anys, però tinc entès, i si no rectifiquim, que, per exemple, no hi cap tot l'arxiu, no hi ha sala d'assaig. No. Per tant, quin espai de Barcelona podria ser ideal pel que vosaltres necessiteu? Un lloc que hi capigués tot, oficines, sala d'assaig i arxiu de Jordi Savall.
1: Francament, no ho sé. Hi hauria un lloc simbòlic que seria molt adequat per poder incluir la majoria d'aquestes coses, que seria el Palau del Lloctinent, que és el Palau de la Corona, on hi havia abans l'arxiu de la Corona d'Aragó. Aquest lloc és un lloc que està buit. hi ha unes oficines i fa alguna cosa, aquell lloc té a l'entrada un espai d'exhibició.
0: Sí.
1: Allí podria haver instruments, partitures. A dalt tenen sales de hi ha una sala d'actes, hi ha una petita sala de concerts, hi ha un arxiu enorme a dalt, hi ha una biblioteca molt maca. Aquí seria un lloc perfecte. A més, estem a costat del Tinell.
0: Sí.
1: El Tinell seria un lloc perfecte per de tant en tant fer concerts de música medieval. Però jo estic pensant més enllà, estic pensant que l'espai ideal per l'orquestra i el cor seria el teatre principal. I estem treballant amb l'idea de col·laborar amb la nova, quan pel 28, que hi tinguem una possibilitat de treballar al Teatre Municipal, que va ser el primer teatre d'òpera a Barcelona.
2: I si podria fer temporada allà?
1: I podria fer temporada, podríem fer un parell d'òperes cada any, podríem fer concerts, perquè la clau és això, és tinguem un espai propi.
2: I tant.
1: Poder ser allà. Però tot això és a llarg termini, eh? Per això m'has de conservar en forma, per això cada matí faig gimnàsia, nedo, intento ser feliç, i això és possible perquè tinc una dona meravellosa, que és la Maria Bartels, i tinc un equip a la Fundació que són formidables.
0: I fa bé. I no sé si tot aquest neguit i aquest amoïnament ho ha pogut traslladar, per exemple, al president del Parlament, que crec que el va rebre ahir en audiència.
1: Sí, li vaig transmetre perquè estem passant un moment molt difícil i la Generalitat ens ajuda, ens ajudarà la Caixa també aquest any, cosa meravellosa. Ens ajudarà també la Diputació, que ja ens ajudava, el president ha aconseguit que també ens ajuda l'Ajuntament, però, increïblement, se'ns diu que l'any que ve haurem d'anar enrere. I això és una cosa que jo no entenc. No entenc que l'any que ve tinguem de reduir les nostres activitats a un any que tenim grans torners amb la Missa Solemnis, amb les Sinfonies de Beethoven, a tants països del món, i no ho entenc. Per això estic lluitant, perquè es consideri que el nostre llegat ha d'anar endavant, no pot ser anar enrere, no pot ser.
0: Ara deia, projectes de l'any que ve, gires, expliqui'ns una mica per quins llocs es mourà del planeta, perquè realment, vull dir, abans ens ho deia a micròfon tancat, i hem quedat parats, no, Rosa?
2: Home, hem quedat paradíssims.
1: Al començament d'any tindrem la Missa Solemnis, que farem en diversos països europeus. Farem la Missa Solemnis a Barcelona,
0: sí.
1: La farem també a diferents llocs, vull dir, ara de memòria.
0: Però vaja, a llocs, no sé si recordo, al continent llatinoamericà,
1: bueno,
0: també.
1: Després, a l'abril, anirem a Canadà i als Estats Units, i allà farem projectes amb la Sinfonia Heroica i la Cinquena. Després, al mes de juny, anirem al Japó, Corea, Taipei i Xina, també, amb un programa Beethoven amb Sinfonies la Tercera, la Quinta, la Sexta i la Sèptima, i un programa també de música de cambra. I a part d'això, tindrem els concerts normals que fem ara, el concert de Salzburg, que ja està acordat, els concerts de Graz, els concerts a París, a Hamburg, a diferents països del món. Serà un any, si tot va bé, i jo estic en bona forma, un any intens.
2: Després de tocar tants anys, de preparar tants repertoris, de conèixer tants públics, quin és el so, Jordi Savall? Quin so busca Jordi Savall, encara ara?
1: Això és una pregunta molt interessant. El so que busco no és res més que el so que s'acosta més a el que el compositor va imaginar. Per això jo sempre treballo amb l'autògraf del compositor. Perquè encara que la partitura no estigui perfectament, de ser aquí a baix, o aquesta arcada no saps ben bé si és aquí, aquest accent no saps oposar-lo, però quan tu veus, per exemple, una missa solament de Beethoven o una sinfonia, i veus que aquesta pàgina està tatxada i saps que aquell dia que estava cridant miserere, miserere, estava embogit per aconseguir la inspiració que necessitava, veus la música des d'una altra manera. I llavors, després, anoto aquestes indicacions a la partitura Urtex, que es basa en això. Però qualsevol partitura Urtex és ja una interpretació. Però si tu tens el contacte amb la partitura original i després fas servir exactament els instruments, tens a la motxilla el bagatge del que has après durant tots aquests anys, el músic va a Beethoven amb una capacitat expressiva increïble. En canvi, el músic d'avui, que toca bàsicament el repertori actual i alguna mica també Beethoven, té una motxilla que és la d'avui, però no té aquesta riquesa de cops d'arcs, de varietat, de fortepiano, d'accents que es feia a l'època, de inegal, de tocar amb cordes de tripa. Tot això és molt diferent. És com veure la Gioconda en viu davant teu o veure una còpia plastificada digital. No és el mateix. Allí veus les pinzellades, veus tota la qualitat de la creació, no? I això, per mi, el so original és el que el compositor tenia en el seu cap i va intentar transmetre'ns amb les seves indicacions. Beethoven, per exemple, quan vaig començar el projecte de les acadèmies, vaig començar gràcies al president Macron, que l'havia conegut, li vaig dir, president, vull fer l'interval de sinfonies. I per què? Perquè Beethoven es va inspirar en la Revolució Francesa. I li vaig dir, llavors, aquestes sinfonies es coneixen sempre amb, per exemple, la cinquena, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Aquesta sinfonia posa Allegro molto. És pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. És una revolució. No és el destí que toca la partitura, és la gent que revoluciona contra el poder. I vull dir que aquesta visió, això només la pots veure si tens la partitura, si interpretes el metrònom que Beethoven va indicar molt curosament com és. No, totes aquestes coses són una forma de veure la música que no passa per prismes estrictament musicològics o tècnics, sinó que és saber llegir llibres que et diuen que el 1720 el senyor Händel arriba a Roma i porta un oratori, i llavors el senyor Corelli, que és el que dirigeix l'orquestra, diu, senyor Beethoven, nosaltres no sabem tocar la música francesa. Ens ha de composar una altra obertura perquè aquesta música no la sabem tocar. Imagina't tu, a la mateixa època hi havia músics que només tocaven música italiana i música... I avui en dia tot ho posem en una massa global i amb això allà, com quan ha passat a vegades a Liceu, que han dit, han fet una orquestra fantàstica música, amb 3-4 dies d'assajos. No és possible. Pot sonar bé, però no és autèntic, això. No és el que hauria de ser. És una forma d'enganyar la gent, s'ha de dir clarament.
0: Mestre, hem d'anar acabant. A mi m'agradaria saber que després d'aquest estiu i de tots els projectes que ens ha descrit, encara hi ha algun projecte o repertori pendent que us agradaria abordar en els pròxims anys?
1: Sí, m'agradaria molt, si tingués més recursos, fer descobrir la bellesa de la música de compositors catalans com Joan Bordeu, Joan Pau Pujol, Joan, el gran compositor de l'Escola de Montserrat, que era el compositor... aquests compositors catalans. Sí. Fer conèixer, per exemple... Heu sentit mai els trobadors catalans?
0: No.
1: El compositor que no ens solia abans era el Joan Serrarols.
0: Exacte.
1: Són grans compositors del barroc. El Francesc Valls.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Ferran Sort.
0: Sí.
1: Els compositors del Renaixement. I també compositors hispànics, com el Francisco Carrera, Morales, Victòria. Tot això no ho podem fer perquè quan vas a presentar un projecte en una gran sala i dius, vull fer les vespres de Sant Jordi de Joan Pau Pujol. I em diuen, amb aquest pressupost no ho podem fer, perquè amb aquest compositor que no coneixem no ho prenem la sala, prefereixem fer Monteverdi.
2: Sí.
1: Clar, hem de ser conscients que el patrimoni es defensa. El patrimoni, la riquesa d'un patrimoni no és perquè sigui ric, sinó perquè el valorem. De què ens serviria les esglésies romàniques si no les haguéssim valorat i les haguéssim restaurat? No servia de res. Per tant, jo sempre dic, cuidado, perquè tenim un patrimoni musical molt ric, però si no el valorem, és com si no el tinguéssim.
2: Nosaltres li hem d'agrair l'entrevista que ens ha fet avui. Gràcies per la feina ingent durant tots aquests anys, per aquesta feina de recuperació de tants compositors i perquè la curiositat no l'abandoni mai.
1: Segur que no.
0: Gràcies, mestre, per haver acceptat la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres. És molt bonic el que feu. Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
2: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
1: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
2: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: I passen 5 minuts d'un quart d'11.
4: I continuem en directe. Avui una mica amb el guió canviat, però vaja, ha estat un privilegi la conversa amb el mestre Jordi Savall. Ara de seguida canviarem de registre perquè ens espera Marta Lanau i la seva activitat jazzística i acabarem el programa amb una nova entrega dels llibres arpegiats. En David Guzmán, que sap que avui ens visitava Jordi Savall, ens durà els orígens de l'òpera a l'Orfeu de Monteverdi.
3: Ara és el moment de posar la nostra atenció més enllà de la clàssica.
0: La no clàssica, amb Marta Lanau.
4: Marta, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Doncs aquesta és l'última no clàssica d'aquest juliol.
5: És veritat, eh? I a més passen els dies volant.
3: Volant.
5: Eh? Un mes ja haurà passat.
4: Sí. Quatre setmanes, paf, ja estem a final de juliol.
5: Molt de programa i poc programa perquè segur que ens hem deixat coses al tinter, però bé, un dia més farem un intent doncs, de destacar algunes propostes que creiem que valen la pena.
3: Avui també tindrem aquella variació que tenim habitualment.
5: Oh, i tant, això sempre.

0: I Marta, per on comencem aquest recorregut jazzístic?
1: Doncs mireu, crec que val la pena començar per un d'aquells cicles que són petits i potser no tothom en parla, però no per petits, menys interessants, i perdoneu que insisteixi perquè crec que ja n'havia sortit, o sigui, ja havia sortit a la taula aquest festival en aquella conversa que havíeu tingut amb l'Elisabet Raspall, que ens havíem situat a Vilamaniscle, que és una població de l'Alt Empordà, que deu ser un lloc realment bonic. Jo no hi he estat, però potser vosaltres el coneixeu.
0: Cada poble té, d'aquelles contrades, té la seva peculiaritat. Sí, l'Alt, el Baix Empordà, el Gironès... Però vaja, tot Catalunya té un encant especial. Viatgis allà on viatgis. Però vaja, ens situem, dius, a Vilamaniscle, a l'Alt Empordà.
1: Exacte. Allà, el dia 6 d'agost, això serà la setmana que ve, se celebra una nova edició de la Jassejada, una passejada de vins i jazz. I hi ha 5 propostes musicals. Una d'aquestes és la del quartet liderat pel contrabaixista Simon Osuna. És la música amb la que hem començat. És un d'aquells molts músics catalans que han anat a residir als Països Baixos i tocarà en format de quartet. I com dèiem, qui també està convocada en aquesta edició és Elisabet Raspall, en aquest cas formant part del projecte Jazz Club.
2: Realment, conèixer poblacions del territori és un dels molts avantatges de ser músic.
1: Segur que sí, ja ho dèiem ara, però també segur que pot ser molt cansat.
0: Sí, perquè de quilòmetres en fan un munt, I més a l'estiu, i amb aquesta calorada, doncs a vegades tampoc convida tant, però vaja, la qüestió és arribar a tot arreu.
1: I tant. I en el cas d'aquest festival trobo que està bé el format, perquè són diversos artistes repartits pel poble, no? Uns a la plaça Major, un altre a l'entrada del poble, un altre a la pista polivalent, en aquest cas serà la blues band de Tòfol Martínez, i res, que ens venia de gust doncs, fer unes pinzellades d'aquesta trobada jazzística a l'Alt Empordà. I ara, si us sembla, anem cap a baix, al Baix Empordà, i tornem a tastar el projecte L'Ibèrica, que lidera el contrabaixista Manel Fortià.

0: per dalt.
1: Aquí la veu és d'Alba Careta, oi, Marta?
2: Exacte. I també la trompeta, que ara la sentirem, eh? És una versió singular del Pardal. És una mostra de la feina del projecte Libèrica, que encapçala, com dèiem, el contrabaixista Manel Fortià. És un projecte realment molt aplaudit, que segueix donant els seus fruits i segueixen girant per escenaris. La base del projecte és una relectura, diguéssim, del llegat popular i tradicional, en clau jazzística i amb elements del flamenc. Una bona, i jo crec, sincerament, que elegant mostra d'això que en diem fusió.
3: I amb un elenc de músics molt destacable.
2: Sí, perquè a més de Manel Fortià i Alba Careta, doncs la proposta reuneix el cantant Pere Martínez, el pianista Max Vilavecchia i també altres músics que n'han format part, doncs són Antonio Lizana, Oriol Roca, Carles Dènia...
1: I si em parles de tots aquests artistes és perquè de ben segur sonaran en directe un d'aquests dies.
2: Exacte. Actuaran, per exemple, demà passat, 31 de juliol, al Passeig Marítim de Platja d'Aro, dins del cicle Nits de Jazz, un cicle que, si recordeu, doncs ja n'hem anat parlant també aquests dies. Com també hem anat parlant, per exemple, del Talents Jazz de la Pedrera, i ara torno a Barcelona, que el mateix dia, divendres 31, tanca l'edició d'enguany, i en aquest cas els encarregats seran el Barcino Quartet, una formació molt jove, no només per l'edat dels músics, sinó perquè s'han format aquest mateix any sortint de les aules del Conservatori del Liceu.
3: Realment és que surten músics molt bons de les escoles superiors catalanes. No ens cansarem de dir-ho.
2: Això mai. I és així mateix, i per això hem de celebrar, doncs, que hi hagi cicles de jazz, per exemple, no només a Barcelona, sinó, com dèiem, per tot el territori, per tant, oportunitats de tocar. I al costat d'això, també, evidentment, els locals de sempre, els que segueixen apostant per la qualitat musical, sense anar més lluny, el Sunset Jazz Club de Girona.

0: I nosaltres, Marta, com els músics, amunt i avall, perquè en aquesta secció de la no clàssica no parem de moure'ns i realment això, Rosa, ens agrada moltíssim.
1: Ens agrada, ens encanta, vaja.
2: I és per celebrar-ho. I pels qui sou de Girona o sou aficionats al jazz, doncs no cal que us presentin un lloc com el Sunset Jazz Club, un altre dels epicentres del jazz en directe que busca la qualitat, amb músics d'aquí i internacionals, aquesta combinació, i amb molt de criteri, s'ha de dir. I tal com passa, per exemple, amb la nova Jazz Cava de Terrassa, doncs el Sunset també té els seus concerts a la fresca per l'època estiuenca i els combina doncs, amb concerts a l'espai interior.
1: I aquí què ens destaques, Marta?
2: Doncs en aquest cas un trio, en aquest cas liderat per un guitarrista que és molt jove però ja fa molt de temps que despunta, que és Camil Arcarazo, que el dia 15 d'agost actuaran amb dos músics convidats, el pianista Xai Maestro, l'altre dia, si ho recordeu, li vam sentir la veu a Xai Maestro, i el músic Jordi Rossi, que és multiinstrumentista i tot un referent.
0: Un cop més, doncs, diferents generacions que es troben.
2: Doncs sí, i tant que sí. Són les generacions de músics que es retroalimenten, uns aprenen dels altres, això no hi ha dubte. I parlant de músics consagrats, doncs ara, si us sembla, una per percussionistes.

0: Marta, qui sentim?
1: Doncs aquest és el percussionista Giovanni Hidalgo, que visita la Sala Jamboree aquest estiu dins del Festival Mas i Mas.
2: Un certamen que és d'aquests festivals que s'allarguen en el temps, no?
1: I tant, sí, perquè va començar el mes d'abril i s'allarga fins al setembre, com dèiem. Concretament, el dia 1 de setembre és quan s'ha programat el concert de Giovanni Hidalgo, percussionista cubà, amb una trajectòria llarga i que farà parada, doncs, en format de trio, amb Marcio García al piano i Miles Sloniger al contrabaix. Si us heu fixat, aquí hem triat una versió llatina del famós Summertime.
0: Ens hi hem fixat, sí, sí, i no podia ser més adequat.
1: Eh que sí? I mira que en poden sortir versions i versions d'un mateix tema. Si us sembla, doncs, passem a un altre tema.

0: Doncs hem seguit amb això que sona. És l'últim projecte de Carola Ortiz, com sabreu, clarinetista, compositora i cantant. I en aquest cas, doncs, amb aquest projecte basat en poemes de Darío o la Ortúa, es diu Enllà. I jo aquí, si m'ho permeteu, diria que la proposta de Carola Ortiz, ja per fer una mica de petit perfil de l'artista, és un exemple, no sé, de world music, però ben entesa, no? Perquè aquí estaríem més en el terreny de la cançó amb aquest projecte, però si mirem la trajectòria d'aquesta artista, doncs l'empremta del folklore que té la seva música, doncs és més que evident, no? Del llegat ibèric, dels països de la Mediterrània, dels Balcans, i tot això moltes vegades amb un llenguatge jazzístic.
1: Marta, i on farà la parada, diguéssim, Carola Ortiz?
0: Doncs un dels concerts que té a la tardor, avui com que és l'última setmana i l'última no clàssica,
2: sí.
0: Doncs mirem una mica més enllà, sí, en l'agenda, si us sembla. Com dèiem, un dels concerts que Carola Ortiz té agendats amb el projecte Enllà és dins del cicle L'Hora del Jazz, que arribarà després de l'estiu, com cada any, repartit entre la plaça de la Vila de Gràcia de Barcelona i altres poblacions catalanes. El projecte de Carola Ortiz sonarà el dia 10 d'octubre, concretament, a l'Espai Orfeó de Lleida. Recordem que en aquest projecte els músics que l'acompanyen són Sandrine Robillard al violoncel i Bartolomeo Barenghi a la guitarra. I ja veurem si s'hi afegeix algun músic més. En tot cas, ho anirem seguint. Tot això Carola Ortiz ho farà després d'un estiu on haurà tingut altres cites, com per exemple a Itàlia, perquè també és una d'aquestes músics que no para de moure's per Europa, per exemple, i que no li falta feina. I nosaltres que ho celebrem.
2: Molt bé.
0: I ja que estem de celebracions, doncs jo celebro i aprofito per dir-vos que ha estat un plaer portar la No Clàssica aquests matins de juliol. Moltes gràcies per acollir-me.
2: No, només faltaria, i gràcies a tu, Marta, perquè ens has apropat a tot aquest món que és la No Clàssica, amb aquesta música jazzística i també d'arrel, i que veiem que hi ha una oferta inacabable.
1: Moltíssimes propostes molt interessants, propostes per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies, Marta Lanau, per haver vingut a explicar-nos tot això.
0: A vosaltres, i ens retrobem aviat.
1: Bon estiu.
2: Exacte, efectivament. Bones vacances.
1: Ja ho veus, Xavier, hem d'anar acomiadant

0: realment dolços. Potser les músiques i les històries que hi descobrim cada dia també són així. Petites, però capaces de deixar molt bon gust d'orella.
1: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
0: I en Raimon ens deixa una nova nota amb aquest misteri que vaja, jo crec que, Rosa, abans d'acabar el programa aquesta setmana, el descobrirem.
2: Ens perquè... queden dos dies per descobrir-lo, eh?
0: A veure, a veure què... I en aquesta nota ens diu: no tots els mestres del barroc italià es diuen Vivaldi o Corelli.
2: Giulio Taglietti també va contribuir a aquell extraordinari moment creatiu amb una música plena de vitalitat i d'inventiva melòdica.

0: Quina descoberta, aquest concert número 8 en si bemoll menor, opus número 8 de Giulio Taglietti, que ha interpretat Sonatori de la Giocosa Marca.
1: I encarem la recta final del programa d'avui amb l'última secció.
2: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
0: Bon dia, David.
3: Molt bon dia, bon Xavier, dia, Rosa, com esteu?
0: Bé.
1: Avui als Llibres arpegiats em sembla que farem un viatge musical mitològic.
3: Exacte, un mite dels que són més coneguts i celebrats i tràgics també. Un mite que és un viatge, com tu dius, als orígens, al Big Bang, als inicis de l'òpera, és a dir, començaments del 17, és a dir, l'Orfeu de Monteverdi, que no es deia ni òpera, eh? Recordeu que es deia Fàbula i Música, estrenada el 1607 al Palau Ducal de Màntua, que és una població, un lloc meravellós, que no sé si coneixeu.
0: Però
3: que...
0: No he tingut la sort encara d'anar-hi.
3: Recomano molt visitar Màntova, és un lloc esplendorós, i el Palau Ducal també. En tot cas, té aquest mite i aquesta història una tradició literària antiga. Hi ha diferents autors, Plató, Virgili, especialment Ovidi, que van tractar i van narrar en diferents textos la història conegudíssima de l'aventura d'Orfeu. Recordeu que baixa als inferns per rescatar la seva estimada Eurídice, però, en fi, acaba fent el que no ha de fer, és a dir, mirar enrere, i l'acaba perdent per sempre.
0: En realitat, David, és molt significatiu que la història de l'òpera comenci amb un personatge com Orfeu.
3: Clarament, Orfeu és la música, és la representació del poder de la música, és el cant, és aquest semideu, no?, que anava amb la lira, que manyega les feres, que encisa els mortals, que encanta les plantes, no?, amb aquell so. Per tant, un Monteverdi que amb aquest Orfeu també va voler fer un homenatge a la funció i al poder de la música, i que ara escoltarem aquest Orfeu recordant i planyent-se, no?, de com corria pels boscos just abans de conèixer Eurídice, en la versió que vam poder veure al Gran Teatre del Liceu el 2002, amb direcció de Jordi Savall i amb el baríton Furio Zanasi com a Orfeu.

0: I un altre David dels Orfeus més coneguts és la primera òpera de reforma, en podríem dir, de Gluck.
1: Exactament. Gluck, que també forma part de la història musical dels Orfeus, de la mateixa manera que hi ha diferents declinacions literàries que expliquen el mite, també musicals, no? L'Orfeu i Eurídice de Christoph Willibald Gluck, òpera en tres actes, estrenada el 1762, en aquest cas, amb tres personatges, cor i ballet, i és una versió que subratllava i accentuava molt més la història d'amor que no pas Monteverdi, d'amor i de tragèdia i de pèrdua, per tant, la història d'aquests personatges. I la que escoltarem és l'ària, també famosíssima, que de fet Gluck va escriure per a castrato, per a aquests cantants de l'època, però que també han cantat tenors, també mezzosopranos, i que la porto en la veu d'un contratenor també conegudíssim com és Filip Jaruzelski.

0: Philip Jaruski, eh?
1: Oh. Veig a Rosa, el David, aquí, en veu baixa, cantant l'ària. Ell que sap italià perfectament, eh? No el faré cantar, eh?
2: No, per què no?
3: Sobretot,
2: home, per què no?
3: Perdó, amb el timbre contratenor?
2: Escolta, per això la podem adaptar. La podríem adaptar.
3: No, deixa't estar, però és que és commovedor, és escruixidor aquest què farà sense Euridice, no? Com es lamenta, com es plany Orfeu per la pèrdua i bé, i en la veu de Jaruski és una delícia, sí, és una de les àries, vaja, també més estimades, jo crec, no? No només de Gluck, sinó de sempre.
1: Philip Jaruski, recordem-ho que a banda de sentir-lo cantar, també ara ha fet el salt a la direcció.
2: I
1: com ho vam poder comprovar a Ref fa uns mesos al Palau de la Música Catalana i amb un èxit molt, molt, molt notable. Bé, deixem els inicis de l'òpera, amb Monteverdi, amb Gluck, i fem un salt a començaments del segle XIX amb una peça poc coneguda, David, escrita per un jove Rossini, quan era estudiant.
3: Estudiant, de fet, tan jove que tenia 16 anys, eh? Era un adolescent. És una cantata que va escriure com a treball de final, quan estudiava com a terra, quan estudiava al Liceu Musical de Bolonya, el 1808. De fet, el Museu de la Música de Bolonya, que també és molt bonic, hi ha les partitures allà de Rossini quan estudiava allà, i és molt bonic de veure. També, a partir d'Orfeu, del mateix mite, n'escoltarem una ària, que és aquest Pianto d'Harmonia sub la morte di Orfeo, on hi ha tota la compassió també per aquest personatge, Harmonia esplany, no?, i es lamenta, diu, ogni cor pietoso e tenero il tuo fatto piangerà. És a dir, tots plorarem el destí terrible i tràgic d'Orfeu en la veu, com no, de Juan Diego Flórez.

0: No m'estranya, David, aquests aplaudiments.
1: 16 anys, eh?
0: 16 anys, 16
1: anys, i això demostra, entre altres coses, que Rossini ja rocinejava amb 16 anys.
0: Exacte.
1: Perquè és perfectament reconeixible, no?
0: Sí.
1: És boníssim.
0: I més interpretat per aquest tenor, Juan Diego Flórez, no?, que té Rossini allà a la capçalera de llit.
1: Això
0: i, de fet,
1: ell
0: és director del Festival Rossini que es fa a Pesaro i que, clar, cada estiu programa òperes que moltes vegades no són gaire representades i fa aquest esforç de recuperar allò, obra del compositor italià.
2: Doncs fins ara hem sentit versions que accentuen la part més tràgica de la història, però, David, també tenim Orfeus, podríem dir en clau bufa.
1: Clar que sí, la gran mascarada de Jacques Offenbach, també conegudíssima, que l'any 1858 va fer un gest, jo crec, molt intel·ligent, que és adaptar en forma d'opereta a tota la història d'Orfeu, però vestida de paròdia, de crítica també a l'època, a la França de l'època, una crítica més important. Aquí Orfeu i Eurídice, curiosament, no estan tan enamorats, al contrari, de fet, diríem, i el clímax, si recordeu, es concentra en aquell infern que és una festa, i una bacanal del vi i del nèctar, no?, i que el que escoltarem, evidentment, és el fragment més conegut d'aquest Orfeu als inferns en la versió de Lorin Maazel a la direcció, que és el galop infernal que, recordem-ho, després van adaptar a França també a llocs com el Moulin Rouge per ballar el famós Can-Can.

0: No m'estranyen aquests aplaudiments. David Guzmán, jo et pronostico que no podràs superar aquest galop és infernal difícil, amb la propera peça. Impossible.
1: Jo crec que bueno, però veig aquí que hi ha algun ritme que potser sí que també...
0: Vols dir?
1: No sé. A veure, descobreix-nos.
2: Anem funcionant com això, harmonia i contrapunt. No anem d'un lloc a l'altre que no té res a veure amb Tom Jobim i Vinícius de Moraes. També amb Morfeu, sí. També amb Morfeu. Musicalment van compondre... Són Vinícius, va idear com una peça teatral la història Orfeu i Eurídice, i amb la intel·ligència de Mario Camus la van portar al cinema el 1959 amb el títol de Black Orpheus. També el gest és intel·ligent, és portar la història Orfeu al Carnaval de Rio de Janeiro. Estem parlant de tot això, amb un munt de peces memorables en aquella pel·lícula i tan famoses com, per exemple, aquest matí de Carnaval, Manya de Carnaval, que escoltarem en la versió d'una de les grans cantants de música brasilera, com és Elisete Cardoso.

0: He de confessar que aquesta mena de vocalais també m'agrada per acabar, eh? David Guzmán, és que m'agrada tot el que
1: que
0: portes.
1: No, no és el cancan.
0: No és el cancan,
1: però escolta'm,
0: eh?
1: Però també, també convida a fer, no?, una caipirinha
0: i
1: allà
0: tant,
1: a Bahia. On...
2: La prendrem divendres que ve, que és l'últim programa d'aquest juliol.
1: Fantàstic.
2: Amb la qual cosa, vull dir, t'esperem aquí, puntual, com sempre,
1: sí,
2: al voltant de 3:15.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau.

0: I amb aquest ritme brasiler arribem al final del programa, que avui ha tingut un convidat d'excepció, el mestre Jordi Savall.
1: Però tenim més teca, perquè encara ens queden 2 dies de programa. Demà tornarem a ser aquí per acostar-vos la programació del Festival de Lied de Referència a Catalunya, la Schubertíada de Vilabertran, que aquest any homenatjarà el seu fundador, Jordi Roc, que ens va deixar el desembre passat.
0: I hem convidat Sílvia Pujalte, la nova directora artística de la Schubertíada, perquè ens expliqui què han preparat per recordar el doctor Jordi Roc. Ho farem amb tot l'equip del programa, Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Us hi esperem demà, que acabeu de passar un bon dimecres.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Zagreb, a la capital de Croàcia, per sentir un concert en què hi coneixerem quatre músics croats. Són els que formen el quartet de saxos Papandopulo, que va ser un compositor croat que dona nom a aquest quartet de saxos. Aquí sentirem també amb el guitarrista nascut a Kosovo, Petrik Txeku. Interpretaran música de Johann Sebastian Bach, música de Ludwig van Beethoven, tot això seran per força transcripcions i sentirem música escrita expressament per a quartet de saxos i guitarra, música d'un dels components del quartet, que sentirem des d'ara mateix i des d'una gravació de la ràdio-televisió croata del desembre del 2023. És un dels enregistraments que arriben a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'aquest quartet de saxos, que és un instrument molt modern, comença amb música de quan el saxo encara no existia, perquè ens n'anem a la dècada dels anys 30 del segle XVIII, que és quan Johann Sebastian Bach va compondre el seu concert italià, música per a clavecí, que ara sentirem interpretada pels quatre saxos del quartet Papandopulo. L'arranjament és de Katsuki Toshio. Així sona Bach en versió per a quartet de saxos. Aquest és el seu concert italià número de catàleg 971 en versió del quartet Papandopulo.

Música per a clavecí que Johann Sebastian Bach va compondre ben bé 100 anys abans que Adolf Sachs desenvolupés el nou instrument que va aparèixer durant la dècada dels 40 del segle XIX, el saxo. Avui estem sentint 4 saxofonistes, els components del quartet croat Papandopoulo, i ara el que han interpretat és un arranjament del concert italià número de catàleg 971, una obra per a clavecí que Bach va escriure l'any 1735 i que hem sentit en un arranjament de Katsuki Toshio. Tot això quan ara arriba la música original per a quartet de saxos, música composta precisament per un dels components del quartet que sentim avui. L'autor del concertino cubístico, quasi concertino, és Gordon Tudor, nascut l'any 1982. Ara sentim aquesta obra seua que és per a guitarra, Petrit Txeku, és un guitarrista nascut a Kosovo l'any 1985 i sentirem el quartet de saxos Papandopoulo, que continua el seu concert amb la música d'un dels seus intèrprets, Gordon Tudor.

Música original per a quartet de saxos i guitarra, música escrita per Gordan Tudor, és un saxofonista croat nascut l'any 1982, és un dels integrants del quartet de saxos Papandopulo que sentim avui. Aquesta obra que us hem ofert era el concertino cubístico, quasi concertino, i la versió era a càrrec del quartet de saxos Papandopulo amb el guitarrista Petrit Txeku, amb qui ara fora de programa interpretaran altre cop Johann Sebastian Bach. Serà una bona ocasió per tornar a sentir aquest guitarrista excel·lent, nascut a Kosovo, que va començar a tocar des de molt petit i que va fer estudis a Zagreb, a Croàcia i també als Estats Units. Ara Petrit Txeku, amb el quartet de saxos Papandopulo, interpreta un arranjament del segon moviment del concert per a clavecí, número 5 en fa menor, número de catàleg 1056 de Johann Sebastian Bach.

Un concert excel·lent el d'avui amb un repertori diferent o que com a mínim hi sona de diferent, perquè ara hem sentit el segon moviment del concert per a clavecí, número 5 en fa menor, el número de catàleg 1056 de Johann Sebastian Bach, en una versió per a guitarra i quartet de saxos. Els intèrprets, el guitarrista Petrit Txeku, nascut a Kosovo l'any 1985, i el quartet de saxos Papandopulo, un quartet de saxos croat que porta el nom d'un compositor i director d'orquestra croat que va viure del 1906 al 1991. És Boris Papandopulo. Era fill d'un baró d'origen grec, a l'avi, el tsar de Rússia, com a recompensa per sufocar revoltes al Caucas, li va donar com a patrimoni una ciutat sencera i, a banda d'això, la mare de Boris Papandopulo era cantant. Doncs ell és Boris Papandopulo qui dona nom a aquest quartet de saxos que va continuar el seu concert a Zagreb el desembre del 2023 interpretant Ludwig van Beethoven. Per tant, un altre arranjament perquè quan Beethoven era viu el saxo encara no existia. El que sentirem és el quartet de corda número 1 en fa major, l'opus 18 número 1 de Beethoven en un arranjament dels mateixos components del quartet de saxos Papandopulo, els intèrprets ara de la música de Beethoven.

Un quartet de corda en versió per a quartet de saxos era música de Ludwig van Beethoven, música composta quan Adolf Sax, aquella dècada del 1840, encara no havia desenvolupat, no havia fet el que és aquest nou instrument, un instrument de ple segle XIX, el saxo, l'instrument que sentim avui i amb el qual ja hem sentit interpretar música del ple barroc o ara música de Beethoven. Hem començat amb Bach i ara us hem ofert el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1 de Beethoven. El que havia de ser el punt final d'aquest concert que us oferim avui, un concert que es va fer a Zagreb, un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER i que ara s'acaba fora de programa amb un fragment que ja hem sentit, un fragment de la primera obra. Els components del quartet de saxos Papandopoulo han començat interpretant el concert italià, el número de catàleg 971 de Johann Sebastian Bach. Doncs ara tornem a sentir el tercer moviment en versió d'aquests quatre músics croats formats al Conservatori de Zagreb. Arrangen música per a quartet de saxos, interpreten música nova escrita expressament per a aquesta formació de cambra. I ara els tornem a sentir interpretant Johann Sebastian Bach.

0: Final definitiu del concert que us hem ofert avui, música de Johann Sebastian Bach interpretada en una versió per a quartet de saxos, un arranjament del saxofonista japonès Katsuki Tochio. Hem sentit el tercer moviment del concert italià, el número de catàleg 971. És el moment fora de programa que tanca aquest concert que ja havia començat amb el concert italià de Bach, música escrita a ple segle XVIII, l'any 1735. Després hem sentit música escrita expressament per a quartet de saxos, música de Goran Tudor, que és un dels saxofonistes del quartet de saxos Papandopoulo, hem sentit el concertino cubístico, quasi concertino, i després ha arribat la música de Ludwig van Beethoven, un altre compositor com Bach, que tampoc no va conèixer el saxo. El saxo es va inventar més tard, la dècada dels 40 del segle XIX. De Beethoven hem sentit el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1. És el contingut d'aquest concert d'avui en què hi ha participat el guitarrista Petrik Čeku, de Kosovo, format a Croàcia i que avui s'ha unit al quartet de saxos Papandopoulo. Papandopoulo és el nom d'un compositor croat de ple segle XX. Qui dona nom als intèrprets que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la radiotelevisió croata del desembre del 2023, un dels enregistraments que arriben a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, de moment sentirem Saint-Saëns i la sinfonia en la major que ara interpreta l'Orquestra Nacional de la Ràdio Televisió Francesa sota la direcció de Jean Martineau.

Aquesta era la sinfonia en la major de Camille Saint-Saëns en versió de l'Orquestra Nacional de la Ràdio Televisió Francesa dirigida per Jean Martinon. I a continuació hi continuem amb més músics francesos perquè Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre interpretarà música de l'anglès del tombant del segle XVII cap al XVIII, Jeremias Clarke. Va morir l'any 1707 i va compondre l'oda Come, Come Along. Vine, vine, una oda a la mort de Henry Purcell.

Música del compositor anglès Jeremiah Clarke, Come, Come Along, Vine, Vine, una oda a la mort de Henry Purcell, que ha interpretat Le Poème Harmonique sota la direcció de Vincent Dumestre.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Sabies que el neuròleg britànic Oliver Sacks va dir «La música pot arribar on no arriben les paraules».
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

Als 7 Sons parlem sovint del poder de la música com a eina de benestar i transformació individual i social. La música ens arriba i ens travessa la pell d'una manera única. No hi ha cap altre estímul que sigui capaç d'activar-nos el cervell i les emocions com ho fa la música. Un fet que no s'aprèn ni s'adquireix amb el temps. Naixem amb aquesta capacitat. Per això la música és una eina tan potent tant abans com després de néixer. Avui us parlarem de música i nadons, sí, però amb una especificitat. Són nadons prematurs. Descobrirem en què consisteix la musicoteràpia de les UCIs neonatals.

0: De tot plegat en parlarem a partir de l'experiència a l'Hospital Clínic de Barcelona de la musicoterapeuta Maria Aguilera. A les seccions didàctiques redescobrirem un himne que ens convida a fer brillar la nostra llum interior i sabrem com la música d'Anton Bruckner va ser un refugi espiritual i vital per al director d'orquestra Bernard Haitink. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: I per començar el programa, com sempre, us proposem un petit moment d'aturada per respirar, abaixar el ritme, fer silenci i tornar al centre. La música té aquesta capacitat, crear un espai on el temps sembla alentir-se i on podem reposar, escoltar-nos i tornar a ser presents. Idea 25 és una peça per a piano del jove compositor mexicà Gibran Alcocer, construïda a partir d'un motiu senzill que es repeteix i es transforma amb molta subtilesa. Una música mínima i clara que no explica, sinó que acompanya.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Durant molts anys, les unitats de cures intensives neonatals han estat espais dominats pel so de les màquines. Alarmes, respiradors, monitors... Un entorn necessari per salvar vides, però també fred, sorollós i poc amable per a uns nadons extremadament fràgils i per a les seves famílies. Avui, però, sabem que el so, i especialment la música, pot ser també una eina de cura.

La musicoteràpia aplicada a nadons prematurs va començar a investigar-se de manera sistemàtica a finals del segle XX, sobretot als Estats Units. En aquell moment, molts professionals sanitaris veien la música amb recel. Qualsevol estímul podia semblar excessiu per a uns nadons amb el sistema nerviós encara immadur. Precisament per això, els primers estudis van posar el focus en una idea clau. No es tractava d'afegir soroll, sinó de substituir-lo per un entorn sonor més humà, controlat i significatiu. Una de les figures pioneres en aquest camp és la Jane Stanley, musicoterapeuta i investigadora nord-americana. A partir dels anys 90 i 2000, Stanley va liderar alguns dels primers assajos clínics que van demostrar que intervencions musicals molt específiques podien ajudar els nadons prematurs a regular-se millor. Un dels seus projectes més coneguts va ser el Pacifier Activated Lullaby, un sistema que feia sonar una cançó de bressol quan el nadó succionava correctament el xumet, afavorint així la coordinació entre succió, respiració i deglució. Aquella recerca va marcar un abans i un després. La música entrava a l'ocín no com un element decoratiu, sinó com una intervenció terapèutica mesurable. A partir d'aquí, diversos hospitals i universitats van començar a desenvolupar programes estables de musicoteràpia neonatal, especialment en centres vinculats a la recerca clínica als Estats Units. Pel que fa a Europa, investigadors com Friedrich Hasbeck, a Suïssa, han desenvolupat models de musicoteràpia creativa centrats en la relació. No només música per al nadó, sinó música amb el nadó i la família. Aquí la veu dels pares, el cant espontani i l'escolta mútua passen a ser el centre del procés terapèutic.

Aquest posar en valor la relació emocional i familiar ha donat lloc a grans estudis internacionals com el projecte LongSTEP, un assaig multicèntric amb equips d'Europa, Austràlia i Amèrica del Nord que investiga l'impacte de la musicoteràpia tant durant l'ingrés hospitalari com després de l'alta. Però què diuen els resultats i l'evidència científica sobre la musicoteràpia en prematurs? Pel que sembla, les revisions sistemàtiques més recents indiquen que la musicoteràpia i les intervencions vocals ajuden a regular la freqüència cardíaca, redueixen l'estrès fisiològic i no presenten efectes adversos quan estan ben aplicades. A més, molts estudis mostren millores en l'oxigenació de la sang, en la son, en l'alimentació oral i una disminució del dolor durant els procediments mèdics invasors.

0: Però potser un dels resultats més consistents és l'impacte en les famílies. La música reforça el vincle afectiu, redueix l'ansietat de mares i pares i els ajuda a sentir-se part activa de la cura del seu fill, fins i tot en un entorn tan tecnificat com una UCI. A banda d'això, els equips sanitaris en surten beneficiats. Un ambient acústic més amable redueix la tensió i humanitza l'atenció. D'aquí una estona parlarem de tot plegat a través de l'experiència a l'Hospital Clínic de Barcelona de la musicoterapeuta Maria Aguilera.
1: Música i salut a 7 de Sons, amb Esther Plana.
0: Continuem aquest 7 de Sons amb una música que sembla escrita per sostenir-nos amb delicadesa. La Versés de Gabriel Fauré és un bressol sonor que no vol impressionar, sinó acompanyar. En moments de fragilitat, quan cal cuidar sense envair, Fauré ens recorda que la tendresa també pot ser una forma profunda d'amor.

0: Hi ha llocs on la vida comença abans d'hora. Les unitats de cures intensives neonatals són espais de tecnologia, de precisió mèdica, però també de fragilitat extrema. Espais on cada gest compta i on el temps es mesura amb batecs, respiracions i silencis. En aquests espais, des de fa uns anys, també hi entra la música. No com un afegit decoratiu, sinó com una eina de cura. Ho sap prou bé Maria Aguilera, guitarrista i musicoterapeuta que ha treballat durant força anys a l'UCI Neonatal de l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu camí cap a la musicoterapia centrada en prematurs neix d'una experiència profundament personal. Les seves filles bessones també van ser prematures.
1: Un cop ja estàvem a casa i tot havia sortit bé i les meves filles evolucionaven bé, em vaig plantejar, no vaig reflexionar com jo podria, des de la meva experiència, ajudar a aquests espais fossin potser una miqueta més acollidors, no?, per una vida nova que neix i per una mare nova que neix també i per una família, no? I clar, jo des de la meva visió de la música, no?, vaig pensar que faltava, no?, un ambient sonor més tendre, no?, més agradable tant per al nadó com per la família i també per l'equip mèdic, no?, que passa moltes hores allà cuidant.
0: Després de viure la prematuritat en primera persona, la Maria va identificar una mancança clara en l'entorn de les UCIs neonatals, el so. Com a músic va tenir clar que calia substituir el soroll de les màquines per sons més tendres i curatius que abracessin la vulnerabilitat dels infants i les seves famílies.
1: Llavors, jo normalment, sempre que arribo a la sala, tinc unes directrius, no?, ja m'he reunit amb l'equip i m'han suggerit, doncs mira, aquesta família, els aniria molt bé, estan prealta i tenen moltes ganes de participar, de rebre aquestes sessions, o aquesta família, aquesta mare està una mica neguitosa, li vindria molt bé relaxar-se, o aquesta mare li està costant vincular-se al nadó, podries anar i ajudar. Doncs aquesta és la meva funció, no? O sigui, complementar aquestes cures que tan essencials i importantíssimes que reben des de l'hospital i posar-li la meva música per ajudar a que tot allò tingui un efecte més gran i més positiu encara.

0: La principal feina del musicoterapeuta en un primer moment és observar, mirar com estan les famílies, escoltar els ànims de la sala, respectar qui està receptiu i qui no. Sempre en coordinació amb l'equip mèdic que li indica on la seva presència pot ajudar més. Una mare neguitosa, una família a punt de rebre l'alta, un vincle que encara costa d'arrencar. La música aquí no substitueix cap cura mèdica, les acompanya i les amplifica. Les sessions de musicoteràpia comencen d'una manera molt senzilla, creant ambient.
1: El primer que faig és faig una música d'ambient per tota la sala, una mica per ambientar tothom. Això facilita molt que el volum de soroll de la sala baixi, això està demostradíssim, i que l'ambient, no, es relaxi molt. Inclús els nadons, si hi ha nadons plorant, va, màgicament deixen de plorar, i tothom, pues, es prepara una mica perquè, tot i que la sessió sigui per tu o no, la música t'arribarà d'alguna manera.
0: Una música suau que baixa el volum de la sala i prepara el cos i l'emoció per a un altre tipus d'escolta. A partir d'aquí, les sessions es despleguen en dues parts. La primera és un massatge sonor, amb el nadó pell en pell, en contacte directe amb la mare o el pare.
1: Llavors, el nadó està a coll, està fent cangur amb la seva mare i mitjançant una respiració ens adentrem a una situació més relaxant. I amb la música vaig fent un massatge sonor, un viatge musical des de sons molt delicats fins a melodies precioses, evocadores, cançons amb missatges esperançadors. Té un impacte molt positiu en la família perquè els ajuda a connectar amb si mateixos, en connectar en el moment present, en connectar amb, diguéssim, amb la tendresa, amb la bellesa, no?, també d'allò que estan vivint, tot i que no és el que havíem somiat, però bueno, estem aquí i estem junts, no? No estan sols, estan acompanyats. I l'efecte que té, en general, és com si és una relaxació molt profunda, una sensació de benestar molt gran. I bueno, jo els explico que això vindria a ser una mica el que sent un nadó quan la seva mare o el seu pare li canten.
0: Aquí la música es converteix en espai segur i ajuda les famílies a connectar amb el moment present, amb la bellesa possible dins d'una situació que no era la que havien imaginat. Una relaxació per als pares i mares, però també pel nadó. La segona part de la sessió obre la porta al joc i a la vida quotidiana.
1: La segona part és cantar, és jugar amb els instruments, és viure la música des de la part lúdica, com una mica també apropar-los a aquesta forma, no?, de que la música ha de formar part de la seva vida, que no som cantants professionals, que l'important de la música no és fer-ho molt bé, és passar-s'ho bé, no? I la veritat és que s'ho passen superbé. Aquesta activitat els hi treu ja completament de l'hospital, o sigui, no estan allà, estan en un altre lloc, estan a un lloc on voldrien estar, no?, on estaran aviat, si tot va bé, que és a casa o a un parc o... i compartint experiències positives i vivències amb la seva criatura.

0: cantar, tocar, riure... Recordar que la música no és una habilitat reservada als professionals, sinó una part natural de la vida. Durant una estona, l'hospital desapareix i en el seu lloc hi ha casa, hi ha parc, hi ha futur compartit. Els beneficis d'aquestes sessions són visibles tant en els nadons com en les famílies.
1: La majoria de nadons, quan estan envoltant de música, estan relaxats. Moltes vegades m'ha passat d'entrar a la UCI i veure algun nadó plorant i la infermera cridar-me perquè vingués i començar a cantar-li i parar. Això ha passat moltes vegades, o en alguna extracció de sang o en alguna prova, també dir-me vine, vine, i posar-me al costat i a poc a poc anar calmant-se, no? Una cançó repetida, al final no deixen de ser mantres, no? Que ells també reben d'alguna manera i això els ajuda a regular-se.
0: La música ajuda els nadons a regular-se, a calmar-se i fins i tot en moments dolorosos o invasius. Les cançons repetides funcionen com mantres que sostenen i ordenen, però potser l'impacte més profund és el que viuen mares i pares.
1: Per mi una part molt, molt important és la part de que, com ho reben la família. Les mares i els pares estan, no, visquent un moment d'estrès absolut, i de molts canvis, la mare també, doncs, el plus de com ha sigut el part, s'està recuperant del part, a nivell hormonal està doncs, molt, molt remoguda, llavors la música els hi aporta molt benestar, molta pau i també molta il·lusió, no? Els hi connecta amb la tendresa, amb la màgia d'aquell moment vital, que tot i que hagi començat d'una forma inesperada, no? En molts casos, o no com s'imaginaven, doncs connectar-li amb l'alegria també, no? O sigui, tenen dret també a... Per mi és com una forma de dignificar aquest naixement, no? Aquestes maternitats, aquestes vides. I la veritat és que ho agraeixen moltíssim, no? O sigui, jo començo a cantar-los i a tocar-los alguna cançó a les mares i moltes vegades ploren, però ploren d'amor, no? De poder relaxar-se, no? I de poder treure aquestes pors, no? Que tenen i aquests neguits, no? de tenir un fill a una UCI, que és doncs, de les coses més impactants, no? Que et poden passar.
0: Enmig de l'estrès, dels canvis físics i emocionals del postpart, la música ofereix un espai de pau, de tendresa i també d'alegria. Un espai per plorar, sí, però també per plorar d'amor, per dignificar aquests naixements i aquestes maternitats que comencen en un context tan dur. I aquesta cura no arriba només a nadons i famílies, també arriba a qui els cuida cada dia.
1: L'equip mèdic, clar... Pues, viu a situacions molt fràgils també, no? Amb molta càrrega emocional. És difícil, no? Per molts científics que siguin, o sigui, som molt humans també, i és difícil, no? De cada dia doncs, estar a aquest nivell, no? D'exigència tan gran. Llavors la música els hi ajuda també, els hi aporta alegria, els hi ajuda a relaxar-se, els hi aporta aquesta màgia, no? que necessiten, no? I a relaxar-se. M'ho demanen moltes vegades quan entro a la sala, em demanen, vine aquí, toca'ns a nosaltres una miqueta, perquè també ho necessiten, no? I òbviament, això crec que ningú té cap dubte, que si no cuidem el cuidador, estem fallant, no?, d'alguna manera, i crec que l'estament mèdic, no?, des del camiller o camillera, tècnics, infermers, metges, especialistes, tots donen el 100% i també necessiten, no?, que els hi cuidem.

0: És evident, la música també sosté els professionals sanitaris, que viuen situacions d'alta exigència emocional. Cuidar el cuidador no és un luxe, és una necessitat perquè el sistema funcioni amb humanitat. Els estudis científics comencen a avalar tot això, però per a la Maria la conclusió és clara.
1: Clarament, jo opino que és una teràpia complementària molt eficaç, que dignifica molt, que aporta molta qualitat i que podria estar, hauria d'estar en l'àmbit maternal, prenatal, neonatal, infantil, pediàtric, hauria d'estar a tot arreu. I té un cost que segurament que si es pogués fer un bon estudi, els beneficis, o sigui, sobrepassen de lluny el cost que pot tenir. Cal iniciatives, no? Cal que s'hi posin recursos perquè els hospitals ho necessiten, les famílies ho necessiten i els professionals que hi estem també. També hi creiem, hi volem i estem tirant molt d'esforç endavant aquests projectes, però cal una miqueta més de recolzament per part de les institucions.
0: La musicoteràpia és una teràpia complementària que aporta qualitat, dignitat i benestar i que mereix un reconeixement estable dins l'àmbit neonatal, pediàtric i familiar. I si tot això s'hagués de resumir en una sola idea, la Maria la té molt clara.
1: Doncs per mi la música aporta als nadons la tendresa i la màgia de la vida, de l'amor, que necessiten per créixer sans i plens de llum. Crec que qualsevol vida que neix mereix tenir un entorn el més bonic, el més natural possible, i crec que estar envoltat de sons bonics i de cançons i de la veu d'algú que t'estima és el millor regal.
0: Potser al final la música fa exactament això, crear un entorn més bonic, més humà, perquè la vida, fins i tot quan és fràgil, pugui començar envoltada d'amor.

0: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Catalunya Música. A La Nana, de Manuel de Falla, la música torna al seu origen més essencial, cuidar. Amb una melodia senzilla i gairebé hipnòtica, aquesta cançó de Bressol parla d'un amor antic, transmès de veu en veu, pensat per calmar, protegir i acompanyar. Una música humil que justament per això arriba molt endins.

Durant les dècades dels 50 i 60, la cançó va ser adoptada pel moviment pels drets civils als Estats Units i es va cantar en marxes pacífiques, trobades comunitàries i esglésies. No era un crit de confrontació, sinó una afirmació. Existir en plenitud ja és una forma de resistència. Sense autor conegut i amb una melodia fàcil de compartir, This Little Light of Mine s'ha convertit en un himne de resistència no violenta i d'esperança col·lectiva, capaç d'unir veus molt diverses al voltant d'una mateixa idea. La sentirem en la versió del grup Close Harmony Friends.

Hi ha directors que busquen la música com un lloc d'afirmació i n'hi ha d'altres que hi busquen refugi. Bernard Haitink formava part clarament d'aquest segon grup. Als anys 70, en plena responsabilitat

Al capdavant de grans orquestres i sotmès a una pressió constant, Haitink va viure una etapa de gran fragilitat interior. Ell mateix explicava que eren temps foscos, de cansament profund, en què necessitava una música que no exigís, sinó que sostingués.

Aquesta música la va trobar en Anton Bruckner. Dirigir les seves sinfonies li oferia un espai de calma, de respiració ampla, de profunditat sense urgència. Haitink deia que Bruckner no pressiona, no força el temps, sinó que convida a quedar-s'hi, a escoltar des de dins. En aquell univers sonor, lent i ple de silenci, el director trobava una forma de recolliment i d'equilibri que li permetia continuar. La setena sinfonia de Bruckner és una de les obres on aquest equilibri es fa més evident. Haitink la va dirigir moltes vegades al llarg de la vida, com si tornés sempre que necessitava recordar per què la música pot ser també un lloc de consol. En sentirem ara el tercer moviment de la sinfonia número 7 d'Anton Bruckner, interpretada per l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Bernard Haitink.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Tots tenim moments de fragilitat en què un detall, per insignificant que sigui, ens pot salvar. En el cas dels nadons prematurs i les seves famílies, això és així de manera literal. La música, com hem vist avui, pot ser aquest detall que marqui la diferència. Continuar investigant els seus beneficis i introduir-la cada cop més en espais com les UCIs neonatals és, sense cap mena de dubte, el camí per acompanyar una experiència vital molt intensa. Per això volem acabar aquest set de sons amb una música suau que ens desperta la tendresa a flor de pell. De la banda sonora de Luis Bacalov, escoltarem el tema principal del film El Cartero. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquest espai, les cordes de l'Ukelele de Catalunya Música, un espai on passem per moltes propostes i moltes expressions d'això que anomenem músiques del món, músiques basades en l'arrel, en el llegat tradicional i que després, doncs, això, barregen i mesclen moltíssimes influències i ens ho porten doncs, ben empaquetadet i ben lluït al segle XXI en el qual estem. Un espai on també hi caben preguntes, preguntes retòriques que en realitat són afirmacions, com per exemple, què faríem sense la poesia i sense els poetes? Doncs avui fem el nostre homenatge particular a les poesies que alimenten la música, a propostes més noves o més antigues que posen música a les paraules de poetes o que s'inspiren en aquestes figures o aquests textos. Hi ha gèneres d'arrel, això segur, que segurament s'alimenten d'una manera més evident o més freqüent de textos poètics. I un d'aquests terrenys és, sens dubte, el fado, el gènere sonor portuguès per excel·lència. O sigui que avui comencem per aquí, amb la veu de tota una renovadora que ens va deixar ara fa uns 2 anys. Ella és Missia i va cantar així una combinació de 2 títols, Solidau i Cansau de Mar, en un disc que al mateix temps és un tribut a la gran Amàlia Rodríguez.

Mícia, tot abocant l'univers d'Amàlia Rodríguez, amb el que ja podem considerar, per què no dir-ho així, un hit del món del fado. Un terreny ple de poesia, com també ho és el del tango, farcit de tanta i boníssima poesia, i fins als nostres dies. I aquí ens sembla encertat anar a parar a l'univers de la cantant Sandra Reder, argentina afincada a Catalunya des de ja fa molts anys, que a més de cantant també escriu poesia. La sentim al costat de la pianista Elvi Olalla.

La veu de Sandra Reder i Elvi Olalla al piano, un bon tàndem que volíem fer sonar avui, que d'alguna manera posem en valor la poesia que alimenta la música. I en aquest sentit ha treballat darrerament també la clarinetista, compositora i cantant Carola Ortiz, que al disc Enllà posa música i veu a poemes de Darío o la Ortua. Això sí, sempre amb la inspiració d'arrel mediterrània que caracteritza la feina d'aquesta artista catalana.

No ens podem estar de dir que ens agrada molt aquesta peça i per això de tant en tant la fem relluir. Mi amor fugaz, un bolero contemporani que forma part del disc Esto sí se llama querer, del segell discogràfic Underpool, un projecte especial de ja fa uns anys que encarregava 12 boleros a 12 duets que mesclaven generacions i gustos d'entre les files del jazz. Aquí, Lucía Fumero i Martín Leitón, i ja que som en aquest terreny i en un dels temes universals que més poesia ha generat, doncs fem un tast de la música del palestí Farah Suleiman i el títol ja ho diu tot, Love.

0: El sempre inspirat Farah Suleiman, música plena de poesia que ara ens fa fer un salt i tornar a posar en valor l'univers del també grandíssim Vinícius de Moraes i tot el seu llegat en la música brasilera, en especial la bossa nova també, i en músics com Tom Jobim. Els qui celebren la fusa, com sabeu, ens referim al nom del Café Concert brasiler i del disc que reunia a alguns dels representants de la música popular brasilera i de la bossa nova a principis dels 70. Com dèiem, els qui ho han rememorat i celebrat són Carme Canela i Jurandir da Silva, el disc Celebrant la Fusa, justament. I amb aquesta peça, Canto de Ossanya, rememoren tant la figura de Tom Jobim com la del gran poeta i autor Vinícius de Moraes.
1: Estou na alta, porque que ainda mesmo não diz? Um homem que diz vou não vai, porque quando fui

0: Ens mantenim de moment en els temps pausats i així hem repescat una vidalita, que és un patró o un estil del folclore sud-americà, que de fet ja ha repescat abans Juana de Diego, al costat justament de músics com Carme Canela, que acabàvem d'escoltar. Música per un poema de l'argentí Alberto Spunberg, i ara passem a un altre clàssic empeltat de poesia, com és La leyenda del tiempo.
1: El

Doncs tot un clàssic que gairebé no necessita presentacions, La leyenda del tiempo, abocant García Lorca, i amb la mestria de Magalí Sara i Manel Fortià, amb aquesta singular revisió de la peça que Camarón de la Isla va aportar al món de la música amb tant d'encert. Talent que tenim ben a prop i que ens agrada posar en valor, com és el cas de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, que ara ja fa uns anys doncs, va fer la seva presentació en societat amb el magnífic treball Trencadís, amb Dani López com a compositor principal. Un projecte que és, en bona part es basa en textos de poetes contemporanis. Un exemple, Oració, de Juana Dolores Romero Casanova.

I amb això hem seguit, amb un altre clàssic, Les Feuilles Mortes, una altra peça poètica que han portat al seu terreny tant representants de la chanson com del món del jazz, del swing i fins i tot del jazz manouche. Per això ho hem fet sonar avui de la mà de Jean Corti i Félix Belleau, amb acordions i guitarra com a grans protagonistes. Avui hem volgut que d'alguna manera la poesia fos protagonista i per això podríem acabar amb un agraïment. Gràcies, poesia, i gràcies, poetes. I fins aquí el programa d'avui, on us hem acompanyat, com sempre, amb molt de gust, Oriol Pinart al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Us deixem amb un crac entre els cracs, el violoncel·lista i compositor sud-africà Abel Sela Okoe, amb acompanyament del Manchester Collective. Abraçades i molta i, sobretot, bona música. Fins aviat.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts del Young Euroclàssic, que és una de les cites internacionals més destacades dedicades a les joves generacions d'intèrprets de la música clàssica. Avui sentirem l'Orquestra Juvenil Nacional d'Eslovàquia des d'aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, perquè aquestes trobades internacionals se celebren cada any a la capital alemanya. L'Orquestra Nacional d'Eslovàquia la dirigirà Sophie Dervaux, que és una fagotista francesa jove, nascuda l'any 1991, i el que interpretaran és música de compositors eslovacs, com per exemple Vladislav Sarisky o Johann Nepomuk Hummel. Tot això d'aquí a res i des d'aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb música de Jan Leboslav Bela, un compositor eslovac nascut l'any 1843 que va escriure en l'esperit del moviment nacionalista del segle XIX. Primer de 10 fills d'una família de músics, va ser ordenat sacerdot als 23 anys, però 15 anys després va deixar el sacerdoci i es va convertir al protestantisme. Jan Leboslav Bela va morir a Bratislava als 92 anys, l'any 1936. I d'ell és aquesta obertura de concert amb què comencem avui. En mi bemoll major, la cara hi interpreta la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia sota la direcció de Sophie Dervaux, francesa, fagotista, nascuda l'any 1991. Amb la música de Bela comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert ha començat amb música del compositor eslovac Jan Leboslav Bela, que va viure 92 anys, del 1843 al 1936. De Bela era aquesta obertura de concert en mi bemoll major que ha interpretat la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia sota la direcció de Sophie Dervaux, fagotista francesa nascuda l'any 1991. Música eslovaca en aquest concert d'avui, un concert que hi continua amb un altre compositor eslovac, però en aquest cas contemporani dels nostres dies, nascut l'any 1984 i pianista de formació. És Vladislav Sarisky. D'ell és l'obra titulada Gerro de primavera, amb què ara continua aquest concert d'avui de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per Sophie Dervaux.

Aquests dies a Catalunya amb Música us hi estem oferint concerts que formen part del Young Euro Classic, que és una cita internacional de joves orquestres del món de la música clàssica, un festival que se celebra cada estiu al Concerthaus de Berlín i que reuneix orquestres, joves i músics, joves d'alt nivell procedents de tota Europa. I avui estem sentint la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per Sofie Dervaux. Acaben d'interpretar música del compositor eslovac, nascut l'any 1984, Vladislav Sarisky, l'obra titulada Gerro de Primavera. La segona d'aquest concert encara hi hem d'imaginar apareixent a l'escenari del Concerthaus de Berlín el soliste, el trompetista eslovac Stanislav Masaryk, trompetista nascut dins d'una família de músics i component de l'Orquestra Filarmònica Txeca. El que interpreta és música de Johann Nepomuk Hummel, un compositor que va viure el tombant del segle XVIII cap al XIX, un contemporani gairebé exacte de Beethoven, a qui va conèixer, un músic que també es va trobar amb Mozart, que va estudiar amb Haydn o Salieri o Albrechtsberger. De Hummel us n'oferim el concert per a trompeta i orquestra en mi bemoll major, en versió de Stanislav Masaryk i la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per Sofie Dervaux.

Música de Johann Nepomuk Hummel, un compositor nascut a Bratislava l'any 1778, un compositor de qui n'hem sentit aquest concert per a trompeta i orquestra en mi bemoll major en versió de la Jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per Sophie Dervaux i amb el trompetista eslovac Stanislav Masaryk, un trompetista component de la Filarmònica Txeca que ha interpretat la música de Hummel, que és un pianista, compositor i director d'orquestra del tombant del segle XVIII cap al XIX que va conèixer Mozart, que va fer gires de concerts per tota Europa, que va ser professor, encara que per poc temps, de Mendelssohn i que va morir a Weimar l'any 1837 als 58 anys. De moment, en aquest concert d'avui, aquest concert de la Jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia, hi hem sentit música de compositors eslovacs. Jan Leboslav Bela, del tombant del 19 cap al 20, Vladislav Sarisky, nascut l'any 1984, i Johann Nepomuk Hummel. Doncs ara, a continuació i fora de programa, Stanislav Masaryk. Tot sol, el que interpretarà és música de l'italià Nino Rota, música extreta de la banda sonora de la pel·lícula La Strada.

Aquest era el solista del concert que us oferim avui, el trompetista Stanislav Masaryk, un trompetista eslovac que hem sentit interpretant un fragment de la banda sonora de la pel·lícula L'Estrada, de Nino Rota. Tot això per acomiadar-nos del públic del Concerthaus de Berlín, que és on som avui amb una gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025. Un enregistrament que s'havia d'acabar amb la sinfonia número 6 en re major opus 60 d'Antonín Dvořák, que són els gairebé tres quarts d'hora de música que ara sentirem en versió de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per la francesa Sophie Dervaux, nascuda l'any 1991, fagotista i component de la Filarmònica de Viena des del 2015. Ha actuat com a solista amb orquestres com la Sinfònica de la Ràdio de Baviera, la Nacional de Lió o la del Concerthaus de Berlín. El 2020 va gravar un disc amb música de Beethoven amb Daniel Barenboim i Emmanuel Pahu amb el segell Warner Classics. Doncs ella, Sophie Dervaux, és qui dirigeix aquesta versió de la sisena sinfonia d'Antonín Dvořák al capdavant de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia, una de les orquestres participants al Young Euro Classic 2025.

Música del compositor txec Antonín Dvořák era la sinfonia número 6 en re major opus 60 en versió de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia dirigida per la fagotista francesa Sophie Dervaux. El punt final del concert d'avui, punt final en teoria d'aquest concert que ens ha portat fins al Concerthaus de Berlín, que és on cada any s'hi celebra la cita internacional de joves orquestres Young Euroclassic. Avui estem sentint la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia que, després d'interpretar Antonín Dvořák, va continuar una mica més a l'escenari del Concerthaus de Berlín interpretant més música eslovaca. Tota la primera part ho havia estat plena de música de compositors eslovacs. Doncs ara hi tornem, però sense els instruments, perquè només sentirem les veus dels components de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia que interpreten una cançó d'un compositor, Eugen Suchon, nascut l'any 1908 i que va morir el 1993. El compositor eslovac amb qui s'acabarà definitivament aquest concert amb la seva cançó Que bonica ets per a mi. Sentim les veus dels components de la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia.

0: Ara sí, final d'aquest concert d'avui, un final amb les veus dels components de la Jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia que han cantat música del compositor eslovac Eugen Suchon. Va viure 84 anys fins l'any 1993. Així és com es va acabar aquest concert que us hem ofert avui i que durant tota la primera part ha contingut música de compositors eslovacs. El primer, Jan Laboslav Bela, va viure el tombant del segle XIX cap al 20. Després, n'hem sentit de Vladislav Sarisky, nascut l'any 1984, i finalment de Johann Nepomuk Hummel, el compositor que va viure el tombant del 19 cap al 20, un músic que va conèixer, entre altres, Ludwig van Beethoven. Després ha estat el torn de sentir la sinfonia número 6 d'Antonín Dvořák, que havia de ser el final del recorregut d'aquest concert que va fer la Jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia sota la direcció de Sophie Dervaux al Concerthaus de Berlín dins del marc del Young Euroclassic, aquest certamen que reuneix músics de tota Europa, aquest certamen en què s'hi troben les grans orquestres joves europees. Avui hem sentit la d'Eslovàquia, aquesta república sense accés al mar que limita al nord amb Polònia, a l'est amb Ucraïna, al sud amb Hongria i a l'oest amb Àustria i Txèquia. La capital és Bratislava. I per tant, en aquesta setmana temàtica, de moment, hem sentit música d'una orquestra armènia, un país sense sortida al mar. Després vam sentir música de Geòrgia, un país que dona a les costes del Mar Negre. Avui hem tornat a sentir música d'un altre país sense sortida al mar, Eslovàquia, i demà ens n'anirem cap als països envoltats per la Mar Bàltica i sentirem una orquestra que el nom hi té unes paraules sueques o moderns, i després New Generation Symphony Orchestra, en anglès. La sentirem demà sota la direcció d'Hugo Ticciati als concerts de Catalunya Música, gravacions de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín que arriben a l'emissora gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER. El concert d'avui us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença un nou capítol del taller del Luthier. Un taller el d'avui que dedicarem en bona part a les terceres jornades d'organologia que es van celebrar fa uns dies al Museu de la Música de Barcelona. Així podrem escoltar les converses que vaig poder enregistrar al museu mateix amb alguns dels participants en aquestes jornades. I avui els minuts finals seran per a l'Òscar Laguna i el secret dels orgues, que aquesta vegada dedicarà a un element molt important en aquests instruments, com és el moble. A grans trets, això és el que tenim previst durant els pròxims 55 minuts. Separador i comencem!
0: El taller del Luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Per mi, el violí ha estat el més gran descobriment de la meva vida. Així s'ha mantingut fins avui. Anne-Sophie Mutter.
1: Els dies 15, 16 i 17 de gener del 2026, el Museu de la Música de Barcelona va acollir les terceres jornades d'organologia. Van ser 3 dies intensos, amb xerrades molt interessants i també amb una visita a un lloc molt especial. Les jornades van començar amb una visita a les reserves del Museu de la Música, un espai on habitualment el públic del museu no hi té accés. Aquella visita posava el focus en la col·lecció de guitarres. Quan va acabar, vaig poder parlar breument amb les dues persones que van dur a terme aquesta activitat, la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música, i en Manel Barcons, membre de l'equip tècnic del museu.

0: Hola, Marisa.
1: Hola.
0: I hola, Manel.
2: Hola, bon dia.
0: Parlem amb vosaltres just després de la primera activitat que consistia en ensenyar aquella part més desconeguda del museu, oi, Marisa?
1: Sí, la idea era fer un recorregut per la col·lecció del museu centrat en les guitarres i també accedir a una de les reserves del museu i mostrar alguns instruments que no estan exposats en el públic i que els assistents de les jornades poguessin veure i poguessin preguntar-nos i poguéssim explicar la feina que fem des de l'àrea de col·leccions.
0: Aquest és un gran atractiu perquè molta gent desconeix que el museu és més que allò que es veu, no?
1: Sí, és veritat, i cada vegada que fem visites d'aquest tipus o, per exemple, les visites de museu endins que fem a principis d'any, també la gent al·lucina. És una activitat molt, molt interessant i que la gent sempre intenta repetir.
0: És una mica el teu hàbitat natural, no, Manel?
2: Sí, realment, i sobretot les guitarres, és el meu ofici, per dir alguna cosa. El que m'ha tocat avui és explicar l'evolució històrica de les guitarres. Clar, és una oportunitat que normalment no puc explicar.
0: Perquè tu, a diferència de la Marisa, que sí que se la pot veure pel museu, a tu és més difícil de veure't, no?
2: Jo estic a la meva taula a la tercera planta. Si s'accedeix a la biblioteca, al final hi ha unes taules, allà hi soc jo i la meva companya, l'Esther. Però si no, puc passejar per l'exposició, però sempre vaig de costat a costat i no paro.
0: Explica una mica quina és la teva feina, en què consisteix.
2: M'ocupo normalment de la documentació del fons instrumental. Tenim quatre col·leccions i el que és el fons instrumental és el que jo intento documentar i portar al dia perquè el públic el pugui veure, els que estiguin exposats, i a casa seva, a les col·leccions en línia, puguin veure les imatges i la documentació de cada peça.
0: Què us ha preguntat la gent? En què s'han fixat més? Què els hi ha interessat de la visita?
1: Doncs una de les preguntes que m'ha semblat molt interessant ha estat sobre els dissenys en les decoracions de les guitarres. Si ens han preguntat si havíem trobat algun patró, si havíem trobat algun tipus de tendència estètica en el que és específicament la decoració. I la nostra resposta ha estat directa, sí. La primera són animals, que això és una constant en tots els instruments, però en les guitarres en particular, a la vitrina es veu molt. I la segona són motius vegetals, floretes, fulles, tiges, etc. I aquestes són els dos àmbits en què la decoració dels instruments és més evident.
0: Les jornades d'organologia per vosaltres són una mica com una festa en el sentit que us obriu el que és la persona interessada en el món dels instruments musicals, no només l'especialista, sinó que aquí té cabuda tothom, no?
1: Sí, sí, aquí venen els estudiants de l'ESMUC, venen lutiers, ve gent que es dedica a la comunicació, ve molta gent molt diversa. El nexe comú que ens uneix a tots els que estem aquí és la passió, l'ofici i l'interès pels instruments musicals des de múltiples punts de vista. I tindrem uns ponents boníssims que representen aproximacions molt diferents des de lo que és molt purament artesanal a les tecnologies més avançades d'intel·ligència artificial aplicades a la generació d'instruments en directe i tot el que hi hagi pel mig. Realment és un programa molt variat i que esperem que tregui el màxim de públic possible.
0: I són jornades per aprendre'n.
1: Són jornades per aprendre'n i són jornades per descobrir, perquè també un dels objectius és fer descobrir al públic àmbits o temes o maneres de fer que de vegades són difícils de descobrir perquè no tenen massa projecció pública. Al final, l'ofici de lutier és un ofici bastant solitari, no? En el fons, en Manel ho pot confirmar.
2: Sí, sí, confirmo, sí que el taller sol. Sí, sí, no? I tires hores i estàs allà amb la ràdio i amb ningú més.
0: Compartir i una mica dialogar amb la gent que ve també enriqueix, oi, Manel?
2: Molt, molt. Jo disfruto, avui he disfrutat podent explicar coses que normalment no expliques, que vingui gent que està interessada i pugui explicar la teva feina, que estàs allà a la taula sol o al taller sol, poder-la explicar, sí, és un plaer.
0: Doncs Marisa Ruiz i Manel Barcons, moltes gràcies i per molts anys.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Mentre sentíem la conversa amb la Marisa i en Manel, de fons sonava la música de Gaspar Sanz, la peça titulada Canario, amb Xavier Díaz Latorre a la guitarra i Pedro Esteban a la percussió. La següent activitat del primer dia de les jornades d'organologia va ser la conferència que Paolo Angeli, músic i improvisador, va dedicar a la guitarra sarda preparada, un instrument molt curiós ideat per ell mateix que reprodueix d'alguna manera en una guitarra tradicional de Sardenya el que John Cage va fer en el seu moment amb el piano. Afegir-hi una sèrie d'elements que transformen tant la forma com sobretot el so i la gamma de timbres que ofereix l'instrument. Després d'aquesta conferència, Galdric Santana va parlar de Gaudí, la música i els instruments. El Galdric ja l'hem tingut al programa en diverses ocasions. Ell és arquitecte, músic, constructor d'instruments musicals, professor a la UPC i a l'ESMUC i director de la càtedra Antoni Gaudí. Amb ell hi vam parlar just després de la seva xerrada.

0: Galdric, com estàs?
1: Bé, molt atrafegat per al meu context, però bé.
0: Estem aclaparats després de la sessió on has volgut presentar Gaudí, bé, les diferents vessants de Gaudí vinculades a la música. Has parlat de diferents Gaudís, no, de fet?
1: Sí, m'he hagut de centrar en un de concret, però he volgut, diguem, plasmar el fet de que podem estudiar o entendre, més que estudiar, bueno, també, a Gaudí des de quatre àmbits relacionats directament amb la música, que són, evidentment, l'acústica, que seria el més normal, però la música en si com a art musical, i, evidentment, també com a organer i també com a campanòleg. I llavors he potenciat una mica més aquell fragment, tot i que dona per una sessió completa com a organer i, sobretot, com a campanòleg.
0: Que aquesta és potser la vessant menys coneguda de Gaudí encara avui, oi?
1: Bueno, jo crec que són totes, no? Més enllà de l'arquitectònica que es coneix. Però bueno, jo crec que cada vegada aquests últims, no sé si a nivell, diguem-ne, de difusió dels mitjans, però ja comença a quallar una mica. Però sí, evidentment, és el que menys s'espera un, no? De Gaudí a... En principi, perquè la que hi entres te n'adones que també era un gran analitzador, per exemple, de les ciències socials, de l'antropologia social, vull dir que també té altres vessants que tampoc es coneixen, però que van més enllà de l'arquitectura estricta o del que pots esperar d'un arquitecte, no?
0: De fet, al programa ja n'hem parlat, tu n'has parlat, d'aquesta relació de Gaudí amb les campanes, vam parlar de les famoses campanes del Parsifal del 1913, i aquest tema ha tornat a sortir en aquesta sessió. Són unes campanes que, en certa manera, marquen també aquest interès de Gaudí pel món de la campana, oi?
1: Bueno, és la base, és el moment base en el que ell treballa, més que res perquè... és el que han fet els altres, eh? És a dir, ja hi ha un repte tecnològic que és aconseguir campanes greus i llavors això és el que ell també vol assolir, a part de que també vol fer una litúrgia que tingui un paral·lel amb el muntatge escenogràfic que feia Wagner amb Parsifal, però bueno, més enllà de tot això, doncs diu, bueno, no treballa de zero, sinó diu, bueno, aquí s'han fet unes propostes, uns assajos de com... sense tot el muntatge complicadíssim a Bayreuth de l'òpera, doncs a l'exportar a les altres capitals, doncs hi havia uns que optaven per el sistema dels timbres. Aquí a Barcelona, l'Orfeo Català i després, evidentment, el Liceu van optar per el sistema de tubulars cilíndriques, que també s'assajava en campanars en les exposicions vaticanes i amb les patents angleses. Llavors el que fa és dir, bueno, això és el meu punt de partida, el que passa és que no li és suficient.
0: Fins al punt que inventa nous models de campanes, i aquí aquesta vessant interessant de Gaudí com un dels grans del món de la campana dels segles XX i XXI, no?
1: Sí, per això, diguem-ne, jo el reivindico sempre com un campanòleg, perquè no és només a nivell tècnic i de que, en el fons, campanòlegs que, a més, hagin inventat unes campanes noves, no n'hi han més que ell, no? Bueno, no és cert del tot, però fugint del vas convencional, evidentment, no? I, a més, sense voler-se tampoc allunyar estrictament o salvatgement de lo que és una campana convencional, no? I llavors, aquí està una mica el gran valor, però va amb la campanologia clàssica, eh? És també entendre quins són els tocs, conèixer tota la part antropològica, bueno, tot aquest univers que té una campana en si mateixa com element també arqueològic, humanístic, etc. No? A més del tècnic, que és el que al final ell es queixava de que, bueno, de tot l'altre es va nodrir perquè tenia totes les referències, el Blavignac mateix, un altre arquitecte del XIX que fa tot el llibre de la campana, no? Com a objecte integrat en l'arquitectura, perquè és aquell punt nodal on passes de l'arquitectura a la música, de la música a l'arquitectura, no?
0: De Gaudí només ens ha arribat una campana construïda per ell, i tu aquí ens has portat el que estàs fent actualment, que és reproduir allò que ell es va imaginar, no?, en certa manera.
1: Sí, és a dir, arqueològicament parlant, només se n'ha conservat una. Bueno, no, se n'han conservat un prototipus primer perquè va fer servir les de l'Orfeo i s'han conservat, però no són estrictament creades per ell, però sí usades per ell com a referència, i la que van batejar com a Campana Bernabé, que és un prototipus intermig que no va funcionar per diversos motius, però evidentment a partir d'aquí l'únic que queden són fotografies del tercer i últim prototipus, a part dels reculls, diguem-ne, dels seus col·laboradors, quan encara fins i tot no eren col·laboradors, que el 1915, com que era el seu tema d'estudi, doncs l'exposava en públic i llavors van poder recollir les notes, molt críptiques, però que això va ser molt bonic perquè amb tot el conjunt acabes desxifrant allò que fins i tot no tenia massa sentit escrit, per no dir gens, i portava de corcoll a molta gent de dir, bueno, no entenem què vol dir amb això, no? I llavors amb tota aquesta... És quasi, ara estic pensant aplicar això de l'arqueologia experimental, però fins i tot en recerca, eh? M'estic donant compte ara d'això, de que en el fons he fet com una arqueologia experimental de la recerca, de dir, Gaudí estava fent recerca d'unes maneres, vaig a provar de fer el mateix camí, tot igual, a veure què vaig trobant, no? I vaig seguint els passos, vaig veient les cendres d'aquí ha dormit i encara hi ha les cendres. Allà, després ha dormit en allà i ha sigut maco, en el fons, això.
0: I has portat dos exemples que podríem fer sonar, et sembla, Galdric?
1: I tant. Els farem sonar. De fet, són els primers que vaig fondre, però no, ja són prou interessants, en si mateixos. Un model amb gruix constant. I un model amb gruix variable. El cop inferior de gruix variable que dona una tríada perfecta. I en el gruix constant no és tan consonant, però déu-n'hi-do.
0: Aquest model de campanes que estan sonant, les sentirem a la Sagrada Família?
1: Sí. Segurament serà el primer model una miqueta més prim o bastant més gruixut, eh? Depèn de la intensitat que al final s'estipuli com a necessària.
0: En tot cas, d'aquest tema n'hem de tornar a parlar, hem de quedar, fa temps que diem, de veure'ns en el teu taller i de parlar d'altres temes, perquè t'associem molt a Gaudí, al món de les campanes, però tu has fet més coses.
1: Sí, potser massa, soc massa dispers i faig masses coses. Sí, evidentment hi ha tota la meva part, diguem-ne, de treball amb els instruments de doble canya històrics i sobretot les cornamuses i les xirimies, no?, del Renaixement, que és diguem-ne, el que em va obligar a muntar el taller, que al final he acabat fent de tot, a més d'això, no?
0: Galdric Santana, sempre és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies i fins aviat.
1: El mateix dic, moltes gràcies.
2: lutier@catmusica.cat
0: El primer dia de les jornades d'organologia es va cloure amb el concert de Paolo Angeli amb la seva guitarra sarda preparada. El segon dia de les jornades d'organologia va començar amb la conferència titulada Intel·ligència Artificial i Música en Directe, Estratègies i Perspectives, a càrrec de Josep Maria Comajuncoses, músic i enginyer i professor al Departament de Tecnologies de la Música de l'ESMUC. Seguidament, després d'una pausa, Jordi Alomà, el director del Museu de la Música, va impartir el taller Introducció a les classificacions instrumentals. Després del dinar, hi va haver una visita per descobrir el fons d'organologia de la Biblioteca del Museu de la Música, una visita conduïda per Sara Guastaví, documentalista i bibliotecària de l'Espai de Documentació i Recerca del Museu de la Música. I la jornada del segon dia va continuar amb una visita a la Sagrada Família. D'aquesta visita en parlarem al nostre pròxim taller i escoltarem la conversa que vaig poder enregistrar just quan va acabar amb en Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Família i professor de l'ESMUC. Ens situem, doncs, ara al tercer i últim dia de les terceres jornades d'organologia. Hi va haver dues conferències. La primera es titulava Disseny i construcció d'instruments de fibra de carboni i va anar a càrrec del luthier Urko Larrañaga, El que sentirem ara és la conversa que vam tenir just després de la seva xerrada.

0: Urko, bon dia.
1: Bon dia, bé, Andreu.
0: Parlem amb tu just després de la xerrada que has fet, on has parlat una mica del teu projecte, de com construeixes instruments de la família del violí amb fibra de carboni, principalment, i ha generat molt d'interès, ho has notat, oi?
1: Sí, la veritat és que desperta molt d'interès a la gent. Hi ha d'altres que no volen sentir parlar, però en general la majoria sí. També he intentat fer una descripció de la realitat actual a nivell de producció d'instruments de música, perquè tenim poca informació i trobo que és molt, molt interessant saber per què i com es produeix, on es produeix i les solucions que ens estan donant actors que mai haguéssim imaginat que ens donaríem.
0: No sou gaires, ho has dit a la conferència, no sou gaires els lutiers que us dediqueu a aquest camp.
1: No, a nivell de fibra de carboni o nous materials que produïm, realment jo calculo que som uns 4 o 5 en tot el món. O sigui, dels quals 3 estem a Europa, un o un parell als Estats Units i poc més.
0: Has dit moltes coses molt interessants que han generat molt d'interès, molta curiositat. Al final la gent t'ha anat a preguntar, has portat fins i tot un dels teus instruments, un violoncel.
1: Sí, sí, sí. No hay mejor ejemplo que poder tocar-ho. I sí, la gent al·lucina amb el que es pot fer. I també amb temes que trobo que són importants de dir, que és que un instrument és molt més que acústica, que hi ha altres factors que influeixen molt, entre ells doncs, els codis socials, a la necessitat del mercat laboral, que són temes que influeixen molt, molt, molt en si un instrument triomfa o no triomfa.
0: En aquest sentit, posaves l'exemple del món de la clàssica en relació amb altres músiques. Els instruments que fas tu interessen més i agraden més als mons que no són el teu, que tu vens del món de la música antiga. És així?
1: Sí, és així. En el món de la música moderna, música jazz, ells sí que, primer, no tenen manies i després tenen una necessitat de diferenciar-se i coincideix molt la manera que tenim de treballar, de dissenyar, amb el seu món. En el món de la música clàssica costa moltíssim més entrar.
0: També has fet referència a la importància de dibuixar. El món del dibuix ja forma part del teu dia a dia.
1: Sí, totalment. El dibuix tècnic, dibuix en 3D. Avui en dia estem en una situació a nivell de fabricació on la fabricació no té gaires problemes i llavors faig molt més èmfasi en dibuixar, en el que es podrà fabricar el que siguis capaç de dibuixar. I dibuixar no és tan fàcil, i en dies millors i pitjors, però la fabricació en si avui en dia no és tan problemàtic, però sí que necessitem tenir moltes habilitats a l'hora de dibuixar i de dissenyar també.
0: També has parlat de les impressores 3D, que són les teves companyes de viatge en aquesta aventura, no?
1: Sí, una gran revolució. Ens pensàvem que les impressores 3D estarien a les cases i que seria una revolució. Per mi, a nivell usuari, encara no és una revolució, però a nivell industrial sí que està sent una gran, gran revolució perquè podem fer peces amb els quals després podem treballar, podem treure mollos, i sí, puc dir que és un dels treballadors més eficients del meu taller.
0: Que no es queixa.
1: No es queixen, treballen de nit. Sí, molts avantatges.
0: I una cosa que també jo crec que és molt evident, però que és molt present, és la importància de tenir accés al coneixement, com és, posaves l'exemple de YouTube. Deies que és la biblioteca mundial, allà on ho tenim tot, on podem anar a buscar i moltes vegades trobar, no sempre, però és una gran font de coneixement, YouTube.
1: Una gran, gran, gran font. I per nosaltres molt important. Gràcies a YouTube o altres, a internet en general, hem pogut saber com treballen als Estats Units, com treballen empreses del sector nàutic, empreses del sector aeronàutic, i sense aquesta font de coneixement això hauria sigut impossible. Antigament segurament hauríem d'haver viatjat allà a Connecticut, on estan els fabricants, o a Alemanya, i avui en dia gràcies a internet tenim accés a aquesta informació. Per tant, donar-li gràcies als inventors d'internet.
0: I per molts anys, no?
1: Sí, per molts anys, i que continuï aquesta llibertat, perquè estem vivint moments que dubtem. Tinc dubtes que algun dia potser tancaran aquesta font perquè és molt poderós.
0: Bé, jo continuaria preguntant-te i parlant amb tu molta més estona. Et sembla que un dia et faci una visita al teu taller, ara que estàs instal·lat, i que puguem parlar ja tranquil·lament una mica del teu projecte i d'altres projectes que estàs duent a terme? Per exemple, em parlaves d'un projecte d'unes sordines amb un violinista, oi?
1: Sí, hi ha una part important de la feina del dia a dia del meu taller. També és la producció de peces per productors, per altres marques, i el més important ha sigut la incorporació de WMUTES, que és una sèrie de sordines que estan triomfant moltíssim a nivell internacional, i seria una bona visita perquè puc convidar també a l'Oriol Alguero, que és la persona que va idear a WMUTES, i podem fer una xerrada entre tots tres.
0: Doncs m'hi apunto. Moltes gràcies, Urco. De nou, felicitats i fins aviat.
1: Moltes gràcies a tu.

De fons de la conversa amb l'Urco Larrañaga anàvem sentint la música del violoncel·lista de jazz Martín Meléndez, que toca un dels instruments d'aquest luthier fet amb fibra de carboni. L'última activitat de les terceres jornades d'organologia va ser una conferència compartida dedicada al conjunt pioner de música antiga Ars Musicae. Van a càrrec de Pep Gorgori, periodista i musicòleg, i Romà Escales, antic director del Museu de la Música, i també d'Ars Musicae. Us proposo d'escoltar una conversa amb en Pep Gorgori, enregistrada just després d'aquesta activitat.

0: Hola, Pep.
1: Hola, Pere Andreu.
0: Moltes gràcies per dedicar-me aquests moments just després d'aquesta conferència que has compartit amb el Romà Scales, on, en certa manera, heu repassat la història d'Ars Musicae amb una mica més d'una hora, que és impossible resumir tantes coses en tan poc temps.
1: Sí, clar, són molts anys d'activitat i és important no només l'activitat sinó el context on es crea Ars Musicae, que no és un context que vagi a posteriori de res de nivell europeu, sinó que va en paral·lel i per tant és molt interessant veure el que està passant a Europa i com això es tradueix aquí a casa nostra amb Ars Musicae simultàniament, no un any, ni dos, ni una dècada després, sinó el mateix temps.
0: Recordem que és un conjunt pioner, van ser els primers al nostre país en interessar-se pel món de la música antiga.
1: Sí, ja hi havia hagut algunes experiències i algunes iniciatives. Jo sempre recordo el Palau de la Música en els anys inaugurals pràcticament i les visites que va fer Wanda Landowska amb el seu clavicèmbal, que jo crec que allò va ser segurament el detonant de que moltes mentalitats trontollessin i que molta gent es comencés a preguntar abans de que existís el piano què havia passat. I en l'època de Johann Sebastian Bach, per exemple, com sonava això. I això ho hem d'atribuir doncs, precisament a Wanda Landowska. Per tant, hi ha tot un magma, tot una certa preparació que acaba desembocant efectivament en un grup que es defineix com amateur, però que ja comença a ser molt organitzat, molt sistemàtic, molt treballador. Són gent que queden, que estudien, que analitzen, que intercanvien informació, que fan assajos i que fan concerts. Per tant, en aquest sentit, està clar que sí que són els pioners realment d'aquest àmbit.
0: Hi ha dos figures claus en aquesta història que són, d'una banda, Higini Anglès i, de l'altra, Josep Maria Alemanya. Ells són una mica els responsables del que va acabar sent Ars Musicae.
1: Sí, Higini Anglès, deixeble de Felip Pedrell, era conscient que tota aquella recerca que havien fet ell mateix i el seu mestre havia derivat en anàlisi de partitures, recuperació de manuscrits, feina d'estudi, d'edició, de publicació, i faltava donar el següent pas natural, que era totes aquelles partitures, veure com sonaven. Higini Anglès tenia claríssim que allò no es podia fer sonar amb violins i amb pianos romàntics, sinó que calia fer una recerca musicològica per trobar quins eren els instruments originals. I aquí es troba amb una persona amb una certa sensibilitat, que és aquest enginyer ferroviari, que és José María Alemanya, que, a més, ja havia tocat la viola amb l'Eduard Toldrà, que ja estava, d'alguna manera, a un nivell no professional, però sí com amateur intens, podríem dir, en el moviment musical, que ja estava en contacte amb gent de l'associació Discòfils Pro Música, que ja era conegut de l'àmbit de la música i que tenia aquesta sensibilitat per la música antiga. Doncs Higini Anglès agafa Josep Maria Alemanya i se'ls acut la feliç idea de començar a impulsar un grup que s'especialitzi en aquest repertori.
0: Has parlat dels instruments en aquesta conferència. Gairebé 130 instruments tenien Ars Musicae, són molts.
1: Clar, és que són molts anys. Ells comencen als anys 30 i acaben el 1979. Per tant, és pràcticament 50 anys d'existència en què, per una banda, el Josep Maria Alemanya se'n va a estudiar iconografia musical a la capella del Palau del Mases, en escultures, en pintures renaixentistes, i amb aquelles imatges se'n va a lutiers com l'Ignacio Fleta a demanar-li, escolta, fes-me un trombó amb aquesta forma, un instrument de corda fregada o pulsada amb aquesta forma, amb aquella altra, i el Fleta va fent, i bé, doncs de mica en mica, això per una banda, per una altra, també adquireixen instruments, se'n van els grans constructors d'instruments basats en models de música antiga que hi ha a Europa, Dolmetsch al capdavant, sense cap mena de dubte, i van fent també adquisicions. El Romà Scales ens explicava com el Ricardi Mates els prestava instruments del Museu de la Música, també perquè els toquessin, o sobretot perquè els poguessin copiar i fer-ne rèpliques. Per tant, clar, després de dècades dedicant-se a aquesta tasca de formigueta d'anar acumulant instruments i sabent que aquella flauta que havíem comprat per interpretar Couperin potser no és la flauta que ens va bé per fer música de Bach, per exemple, i per tant hem de comprar-ne una altra, no? Doncs de mica en mica sí, un parc d'instruments que s'apropava als 130. Quan tant, els Dissolers Música ja tenien aquest acord, ho tenien molt clar des de temps abans. Si el grup tenia deutes, es venien algun instrument per aixugar aquell deute. Els que quedessin, doncs, vindrien i passarien a formar part dels fons. Es donarien, per tant, al Museu de la Música de Barcelona, i amb algunes excepcions, aquells instrumentistes que tenien una relació més estreta amb aquell instrument, que era pràcticament seu, doncs també se'ls van quedar. Aquí al Museu de la Música crec que van arribar aproximadament un centenar.
0: També has ensenyat algunes imatges històriques de diferents etapes d'Ars Musicae, on hi apareixen grans figures de la interpretació del nostre país. La primera d'elles, evidentment, Victòria dels Àngels, però no només Victòria dels Àngels.
1: Sí, és molt divertit les fotos d'Ars Musicae, dedicar-los 5 minuts a veure si trobes alguna cara familiar, perquè en allà tenim Victòria dels Àngels, que és fàcilment reconeixible, però tenim d'altres, doncs, potser menys reconeixibles. Montserrat Torrent ja era allà, tocant l'organeto, tocant el clavicèmbal, fent el continu. No fàcilment reconeixible, però hi ha en Jordi Savall, sense barba, amb bigoti, per tant t'has de fixar una mica. Hi ha el propi Romà Escales, que després seria director del Museu de la Música, era flautista d'Ars Musicae. Ha estat molt divertit fer aquesta xerrada amb alumnes de l'ESMUC, del grau de sonologia, que coneixen perfectament qui era el Pere Casulleres i que els ha divertit molt veure el Pere Casulleres efectivament tocant la flauta d'Ars Musicae. Ell també va tocar l'orgue, però Ars Musicae sobre tot feia de flautista i estava també allà. Per tant, són tot de cares conegudes per als que ens movem en l'àmbit de la música actual, contemporània al nostre país, de veure que aquella gent, molts, van sortir d'Ars Musicae.
0: Després d'aquesta conferència barra conversa, que en el fons en molts moments ha estat una conversa entre tu i el Romà Escales, hi ha hagut la visita a les vitrines, on encara podem veure, si venim al museu, alguns d'aquests instruments, oi?
1: Sí, qui vingui al museu, si es fixa en les carteles d'alguns instruments, diu donació Ars Musicae o fons Ars Musicae, aquells són els instruments que feien servir Ars Musicae en els seus concerts. Hi ha exposada, no sé si és mitja dotzena, són molt, molt poquets, però són molt interessants de veure les violes del Fleta, per exemple, que porten aquells caps a l'empunyadura, aquelles cares. Hi ha la viola de gamba, que va ser la primera que va tocar Jordi Savall en Ars Musicae, quan va descobrir l'instrument gràcies al contacte amb la Montserrat Figueres primer i amb el grup després. Per tant, són poquetes, però són molt selectes i molt interessants de veure-les.
0: Pep Gorgori, és un plaer parlar amb tu. Normalment no ho fem davant d'un micro, ho fem fora de micros, i m'agrada molt compartir aquesta estona amb tu, i moltes felicitats per aquesta conferència.
1: Gràcies a tu i felicitats per la feinada que fas sempre.

La música del disc del romànic al renaixement, del conjunt Ars Musica, dirigit per Enric Gispert, il·lustrava sonorament la conversa amb en Pep Gorgori. Ara al final ha sonat sencera la peça titulada Baixa dansa Barcelona, del segle XV, continguda al manuscrit de Brussel·les. Els instruments que interpretaven aquesta peça eren una flauta de bec, violes d'arc, viola de mà i tamborí. I us proposo ja l'última conversa relacionada amb les terceres jornades d'organologia que vaig poder enregistrar al Museu de la Música. Podreu escoltar les veus de Jordi Alomà, director del museu, i de Gerard Font, cap del Departament de Tecnologies de la Música de l'SMUC.

0: Hola, Jordi.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Hola, Gerard.
2: Hola, com estem?
0: Molt bé, començo amb el Jordi. Estem arribant al final d'aquestes terceres jornades d'organologia. Una mica, què us havíeu marcat a l'hora de programar-les?
1: Sí, en definitiva, amb aquestes jornades el que fem és complir la missió del Museu de la Música, no? Que és difondre el pensament musical, en aquest cas, sobretot a partir de la col·lecció d'instruments que custodiem. Per tant, és donar continuïtat en uns cursos d'organologia que ja porten més de 30 anys fent-se en aquest museu, tot i que al llarg d'aquests anys han pres diferents formes. Aquesta és la tercera ocasió en què ho fem en forma de jornades intensives. El focus d'aquestes jornades en concret era posar sobre la taula la qüestió de la innovació, que significa innovar organològicament des de diferents perspectives, bé sigui des de la conceptualització dels instruments, com això ha anat evolucionant, no?, al llarg de la història, i com es poden entendre claus d'innovació

0: no? La música d'arrel sarda i la improvisació lliure, i com la loteria evidentment té un paper indefugible amb això, i estem acabant doncs ara mateix amb què va significar, no?, aquesta relectura filològica dels instruments antics, la majoria d'ells ja extints, no?, i refets al llarg del segle XX des de l'Ars Musicae, de part del seu últim director, Ramon Escales, que de fet va ser un importantíssim director d'aquest museu durant molt de temps.
1: La majoria de les sessions han tingut lloc al museu, però també hem anat a la Sagrada Família, que ha estat un regal pels assistents.
0: Ha estat una delícia poder entendre la Sagrada Família com un instrument musical, poden entrar en el seu interior de la mà dels experts que van poder fer aquesta meravellosa visita guiada ahir, i fins i tot tenir el privilegi de poder-la escoltar amb un silenci absolut i veure com Juan de la Rubia doncs improvisava una sèrie de músiques que ens permetien realment, més que escoltar la música, escoltar com sona la Sagrada Família.
1: Quina valoració em fas? Potser podria haver vingut més gent, no? Hi ha molts alumnes de l'ESMUC, ara de seguida en parlarem amb el Gerard. Quina pena que no hagi arribat amb més públic, no?
0: Bé, això són coses que passen. Sabem que a Barcelona hi ha moltes activitats simultànies. Aquest és un projecte que fem conjuntament amb l'ESMUC, amb el Departament de Sonologia i el Departament de Musicologia. I bueno, el que fem és, a poc, crec que anem arribant a qui toca arribar. Vull dir, van passant persones, tot i que no siguen quantitats quantitativament molt grans, crec que sí que som una taca d'oli, no?, que es va expandint, i que amb aquesta feina de petit format, de música de cambra, fins i tot diria, anem generant aquestes innovacions en la manera de pensar l'organologia, que en definitiva és la clau de volta.
1: Bé, parlem de l'ESMUC i una mica d'aquesta participació. Hi havia força gent del Departament de Sonologia i Musicologia, deia el Jordi. Una mica, com és que han vingut? Venen voluntàriament? Els adreceu? Els convideu a venir?
2: Bé, realment els estudiants estan fent l'assignatura d'organologia, que fan sobretot els sonòlegs, musicòlegs i els intèrprets de música antiga. Llavors, el que fem amb aquesta assignatura és una miqueta híbrida, perquè tenim algunes sessions que sí que són durant el període lectiu, normal, però el gruix d'hores és precisament assistir a les jornades i després treballar sobre els continguts d'aquestes jornades.
1: Quin feedback has rebut? Com ho han viscut? Com ho has viscut?
2: Doncs, francament, bo. I és molt maco perquè tinc la sensació de que els estudiants venien, potser obligats, i d'alguna manera s'han trobat amb temes que els han interessat molt. La visita a la Sagrada Família realment va ser increïble, però altres xerrades, i tan diverses, perquè l'Urco Larrañaga parlant de com fer nous instruments ha sorprès perquè ha agradat moltíssim als sonòlegs, o la d'Ars Musicae, que ha interessat molt els antics, i crec que precisament això és una cosa molt bona, no? Que vegin que l'organologia té aquestes diferents facetes i que sempre n'hi ha alguna que els interessarà com a intèrprets, com a musicòlegs o com a sonòlegs.
1: De fet, això pot ser el punt de partida per després continuar el treball a l'aula, no? Vull dir que d'aquí surten molts temes, molts fils que es poden estirar, no?
2: Totalment. De fet, sobretot amb la part que em toca més directament, que és la de sonologia, això és la seva introducció a l'organologia. Però després tenim més assignatures d'organologia en què treballem diferents aspectes, ja són més potser acústics estrictament, o ampliar instruments, o altres facetes, però sí, sens dubte, la idea és introduir-los i que a partir d'aquí tinguin un coneixement una miqueta més ampli ja del que és aquesta disciplina.
1: I la col·laboració amb el Museu de la Música, sou veïns i em consta que ja fa temps que hi ha projectes conjunts. Entenc que és positiu també aquesta relació.
2: No, absolutament, diria veïns i còmplices, perquè realment crec que és una relació que ens realimenta i que és molt bonica i molt virtuosa. O sigui, realment organitzar aquestes jornades està molt bé, però a més els projectes que poden ser una miqueta spin-off a vegades d'idees que hi ha aquí i que fan que aquesta col·laboració sigui molt enriquidora, jo crec que per les dues parts.
1: I de fet necessària, perquè és això, vull dir, són els futurs, no diré luthiers, però potser sonòlegs, futurs musicòlegs, futurs instrumentistes.
2: Absolutament. O sigui, aquesta també és molt la idea, que els sonòlegs entenguin també que són músics i que han d'entendre aquesta part d'organologia tan important també per poder fer la seva feina.
1: Gerard Font i Jordi Alomà, moltes gràcies per dedicar-me aquests minuts i felicitats per la part que us toca.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Moltes gràcies a tu.
3: El secret dels orgues, amb Òscar Laguna.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que hi han participat i també gràcies als qui sou a l'altra banda per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Les relacions entre història i cinema sempre són tenses. Molts de nosaltres podem creure que sabem molt d'alguna època històrica perquè hem vist moltes pel·lícules ambientades en aquella època. I això és absurd. El cinema és ficció i és una expressió del segle XX i del XXI. Per tant, qualsevol pel·lícula anomenada històrica, és a dir, amb un argument ambientat en qualsevol època del passat, no és sinó una expressió del segle XX o del XXI mirant cap a aquell passat. El cinema només ens pot servir per entendre aquests dos segles, cap altre. Una altra cosa és si el film està més o menys ben ambientat o és més o menys rigorós en coses de guió. Però més enllà d'això, el cinema només pot parlar de quan ha sigut fet, projectant el present en el passat. I pel que fa a la música, buf, que us he de dir, el camp és tan ampli. Avui en sentirem algunes mostres, però per començar, us vull posar uns breus exemples musicals relacionats molt per part de tots nosaltres amb determinades èpoques històriques. Per exemple, penseu en la Guerra Civil Nord-Americana, que va transcórrer entre 1861 i 1865. La Guerra Civil Nord-Americana. I ara sentim aquesta música.

Penseu ara en el desert d'Aràbia i les tribus que l'habitaven al segon terç del segle XX. I ara sentim aquesta música.

I ara pensem en el Far West, en aquella època del segle XIX i principis del XX en què es van constituir els Estats Units. I sentim aquesta música.

0: La Guerra Civil nord-americana de 1861-1865, Aràbia als anys 30 del segle XX, l'Anglaterra medieval, el Far West a finals del XIX i la música d'allò que el vent s'endugué de Max Steiner, la de Lawrence d'Aràbia de Morijar, la de les aventures de Robin Hood d'Eric Goldman Corwell i els set magnífics d'Elmer Bernstein, com també La mort tenia un preu d'Ennio Morricone. Unes músiques que no tenen res a veure amb l'època dels arguments dels films dels que són banda sonora. Però, d'una manera o altra, tots identifiquem aquella època amb aquesta música o aquesta música amb aquella època i viceversa. N'hauríem de parlar i podríem parlar-ne molt més. Però això ja és tema d'un altre dia. Nosaltres avui us proposo de veure diferents maneres que la música de cinema es relaciona amb el cinema de temàtica històrica.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
0: I amb el Pau Blasi, un històric del violí vermell al control tècnic.
1: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: Molt bé, si us sembla, comencem per tot això de com el cinema musica les pel·lícules de temàtica històrica amb el recurs de partir d'un tema original de l'època i canviar-li una mica la instrumentació i el ritme per incloure'l de manera principal en una banda sonora. La primera audició d'avui és una peça de Georg Friedrich Händel. Es tracta del quart moviment de la seva suite per a clavicèmbal número 4 de l'any 1706. Potser, de bones a primeres, el nom de la peça no us diu res, però si us dic que aquest quart moviment és una sarabanda, potser per a alguns la cosa canvia. No la sentirem tota, que és molt llarga, però sí un bon fragment.

Així començava la Sarabanda de Händel, o sigui, el quart moviment de la seva suite per a clavicèmbal, número 4, de l'any 1706. Doncs bé, escoltada aquesta peça musical del barroc, sentim ara el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Barry Lyndon, dirigida per Stanley Kubrick el 1975, un film ambientat en el mateix temps de la peça. Aquest va ser, com dic, el tema principal de la banda sonora, a l'entorn del qual Leonard Rosenman va bastir la resta de la partitura.

Us oferim ara un altre exemple en el que la música de cinema es converteix en alguna cosa més que en simple adaptadora d'estils o de temes clàssics. En el cas d'ara, és més aviat el versionat del tema clàssic adaptat al llenguatge propi del compositor encarregat de la banda sonora. Sentim primer la peça original, també del barroc. El barroc és el període musical que el cinema segurament ha tractat millor a l'hora de, diguem-ne, enriquir-lo amb versions, arranjaments i homenatges. Sentim ara música de Henry Purcell, la peça A New Ground en mi menor, composta l'any 1687.

Doncs bé, sentida aquesta peça de Henry Purcell de l'any 1687, fixeu-vos en aquest tema de Michael Nyman de la seva banda sonora per a la pel·lícula El contracte del dibuixant de Peter Greenaway de 1982. El contracte del dibuixant ens explica la història de com l'any 1694, fixeu-vos, la història se situa només 7 anys després de la composició del tema que hem sentit de Purcell, doncs el senyor Neville, un ambiciós i prometedor dibuixant, visita una ostentosa mansió on la dona de l'anfitrió li encarrega 12 dibuixos de la casa i dels exquisits jardins. Però el dibuixant es veurà embolicat en tota una intriga domèstica que el convertirà en sospitós d'adulteri i algunes coses més. Vinga, al que anàvem. Ara que encara tenim fresc el tema de Henry Purcell, sentim el tema de la banda sonora de Michael Nyman titulat El jardí s'està convertint en un vestidor.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Hi ha algunes pel·lícules d'època en les que els protagonistes són músics o compositors. Vam dedicar no fa gaire setmanes un programa a aquesta temàtica. I és en aquestes pel·lícules en les que no es pot dissimular gens la historicitat de la música que s'escull per a elles, ja que sol ser la mateixa música de la que el compositor protagonista n'és autor. I fins i tot pot bé ser que en algun moment del film hi hagi seqüències o escenes senceres destinades a mostrar-nos el procés de composició de tal o qual peça musical d'aquell compositor sobre el que va la pel·lícula. Naturalment, la referència en aquest cas és la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman, del 1984, sobre la vida de Mozart i la seva relació amb un altre compositor, Salieri, una pel·lícula basada en l'obra de teatre de Peter Schaffer. Bé, aturem-nos, doncs, en la que està considerada com la gran escena de la pel·lícula, el moment en què Mozart, que està malalt de mort al llit, dicta a Salieri parts del seu rèquiem. És una escena magistral des de tots els punts de vista. És excel·lent, sobretot, des del punt de vista didàctic, pel que fa a la música, ja que ens descriu la seva gènesi com una totalitat és descrita per la superposició i l'esglaonament de les seves parts. En el cas que sentirem ara, el cinema ens ofereix la possibilitat de poder separar les diverses parts que es configuren en els escassos 30 segons de la part del Confutatis del Rèquiem, de separar les cordes dels metalls o les timbales dels fagots o els tenors dels baixos. Sentirem com es dicta la seva partitura en una escena de la pel·lícula que ja forma part de la història del cinema i de la música del cinema.
2: Comencem amb les veus. Primer els baixos, segon temps del primer compàs.
3: Tempo, tempo.
2: L'usual, segon temps del primer compàs. Un la. Confutatis. Segon compàs, segon temps. Maledictis. Veieu com va?
3: Sí, res sostingut.
2: Esclar.
3: Sí.
2: Segon temps del tercer compàs, començant amb un mi.
3: Flamis acribus addictis. Sí. Maledictis. Flamis acribus addictis.
2: Ho teniu?
3: Em penso que sí.
2: A veure,

0: Molt bé. Ara els tenors. Quart temps del primer compàs. Començant amb un do. Confutatis. Segon compàs. Quart temps. Re. Maledictis. Va bé?
1: Sí, sí, endavant.
0: Segon temps del quart compàs. Un fa.
2: Flamis acribus adictis. Flamis acribus adictis.
1: Flamis acribus adictis.
0: Ara l'orquestra, el segon fagot i els trombons baixos amb els baixos. Les mateixes notes i el mateix ritme. El primer fagot i les trompes amb els tenors.
1: Massa de pressa.
0: Ho teniu?
1: Aneu massa de pressa.
0: Ho teniu?
1: Primer fagot, trombons, què?
0: Amb els tenors.
1: El mateix?
0: Esclar! Els instruments doblen les veus. Ara, les trompetes i els timbals. Les trompetes en re. Escolteu-me!
1: No, no ho entenc.
0: Les trompetes en re. Tònica i dominant, els primers temps i els tercers. El que va amb l'harmonia!

0: Sí. Sí, sí, ja ho entenc, sí, sí, ja està.
1: No, no, ara hi falta el foc. La corda en unison ostinato sobre el da. Així. En el següent compàs crescendo. Ho teniu?
0: Sí, sí, penso que sí. És meravellós.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Endavant. Invoca-me. Sotto voce. Escriviu. Sotto voce.
0: Sí, sí, sí. Pianissimo.
1: Invoca-me, compagni.
0: Pianissimo.
1: Sí. Cridem entre els beneïts. Do major. Sopranos i contrals en terceres. Les contrals comencen en do, les sopranos per damunt.

0: Les sopranos van al fa en el segon bonga? Sí, sí.
1: I en el tictis?
0: Sí.
1: A sota, arpegis de violí i prou. Una escala descendent de terceres i després, altre cop l'ostinato. I ja estarà. Ho teniu?
0: Aneu massa de pressa.
1: Ho teniu?
0: Aneu massa de pressa. Un moment, sisplau. Un moment. Sí.
1: Molt bé. A veure, ensenyeu-m'ho tot des del començament.
2: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
3: Passem ara a la modalitat potser més meritòria que un compositor pot optar a l'hora de fer música per a un film de temàtica històrica. L'intent de voler ser fidel a la música de l'època fent una feina fins i tot de recerca històrica musical. Un cas exemplificador. La banda sonora de Miklós Rozsa per a la pel·lícula El Cid, dirigida per Anthony Mann el 1961 i protagonitzada per Charlton Heston, que feia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, i la Sofía Loren fent de la seva esposa, Doña Jimena. Doncs bé, per fer la música del Cid, Miklós Rozsa, un músic molt perfeccionista i rigorós en la seva feina, va viatjar a Espanya i es va posar en contacte amb el filòleg i historiador Ramón Menéndez Pidal, aleshores una autoritat sobre el Cid i la seva època. Menéndez Pidal va mostrar a Rozsa dues de les millors compilacions de música medieval que existeixen, les Cantigues de Santa Maria i el Llibre Vermell de Montserrat. I Miklós Rozsa va estudiar en profunditat els dos reculls i en va extreure fragments per introduir-los, adaptats en la seva banda sonora del Cid. El resultat va ser una de les millors partitures d'aquest compositor i una de les grans bandes sonores de la història de la música cinematogràfica. Us n'ofereixo unes mostres. La primera, del Llibre Vermell de Montserrat, que és un còdex, que és el nom que reben els llibres antics i medievals, que es conserva a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat i que deu el seu nom al color de les seves cobertes, de vellut vermell. El Llibre Vermell va ser copiat cap a l'any 1399 i conté també fragments del segle XVI. Està integrat per 23 plecs que contenen textos de temàtica religiosa, entre els quals destaca l'anomenat cançoner montserratí, format per 10 composicions vocals, totes d'autor anònim, dedicades gairebé en la seva totalitat a la Mare de Déu de Montserrat i destinades a l'ús dels pelegrins que acudien de manera massiva al monestir a partir del segle XIV. Com deia abans, Miklós Rozsa va poder consultar el Llibre Vermell de Montserrat i va aprofitar per al Cid una d'aquestes composicions. Es tracta de la titulada «Los set goigs recomptarem». Mireu, no és cosa de sentir-la sencera, que dura uns 7 minuts, però sí que us demano que estigueu atents a com fa la seva tonada principal en aquest fragment.

I aquest és el tema de l'obertura de la banda sonora del feat de Miklo Rotze. Deixeu passar la fanfara inicial, esplèndida però ara irrellevant, i estigueu atents al que ve després.

Què? Ho heu sentit? Heu vist com Miklós Rots agafa la tonada de la cançó medieval i la converteix en la tonada principal d'un tema 100% Hollywood? Té molt de mèrit, perquè no li feia cap falta. Vull dir que, component música de Hollywood de cinema d'aventures medievals, amb això anava més que sobrat. Però, en canvi, va voler que la música tingués el tema medieval genuí incorporat. Veiem més exemples. Les Cantigues de Santa Maria, d'Alfons X el Savi, és un dels principals reculls de cançons monofòniques de l'edat mitjana. I se suposa que es va redactar durant el regnat d'aquest rei castellà, Alfons X el Savi, entre 1221 i 1284. Es tracta d'un conjunt de 427 composicions escrites en llengua galaico-portuguesa en honor a la Mare de Déu. La majoria són cantigues que expliquen miracles succeïts amb la intervenció de Maria. Les cantigues són poesies cantades, la lletra i la música de les quals era composta per trobadors. En aquest cas, però, totes són de caràcter religiós. Sentim el primer exemple de com Miklós Rots es va inspirar en algunes de les cantigues de Santa Maria per compondre temes de la banda sonora d'Elfit. El primer fa referència a la cantiga número 100, una de les més populars i enregistrades discogràficament. És la que comença dient-nos «Santa Maria, estela do dia, mostra-nos via per a Deus e nos guia», que més o menys seria «Santa Maria, estrella del dia, mostra'ns el camí que Déu ens guia». Com hem fet abans, sentim com fa la tonada principal només, i ho farem sentint-ho d'una versió de Jordi Savall al front de la Capella Reial de Catalunya i Hesperion XX.

I ara, sense més preàmbuls, el fragment titulat Coronació, de la banda sonora del feat de Miklos Rozsa. Igual que abans, el tema arrenca després d'una fanfara.

I encara un exemple més d'aquesta relació entre la banda sonora del Fit i les cantigues de Santa Maria. És la número 322. Es titula A Virgen que de Déu Madre Este. I en els seus primers versos ens diu que la Verge, que de Déu és mare, filla i criada, per socórrer els pecadors, sempre està preparada. Una cantiga de ritme molt viu, de la que també sentim ara la seva tonada principal.

I ara, fixeu-vos en el tema titulat Les bessones del Cid, en el qual Micló Rotze agafa aquesta cantiga de ritme viu i la transforma en un ritme molt més lent per crear un tema preciós. Fixeu-vos sobretot en el principi i en el final, ja que la resta de la peça és el tema d'amor de la banda sonora, també molt bonic, però aquest sí que no gens històric respecte a l'època de l'argument del film.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I ara passem de l'intent de fer arqueologia musical o recerca musical històrica per poder bastir els temes d'una banda sonora de film històric al recurs del tòpic. Naturalment, entre agafar fragments originals procedents de la música de l'època on transcorre l'argument de la pel·lícula per incloure'ls com a banda sonora i fer una música que no tingui res a veure amb l'època, doncs entremig hi ha un amplíssim món de recreacions al gust del compositor. És a dir, quan el compositor, sense renunciar al seu estil musical propi, adopta instrumentacions o esquemes musicals d'època o que recordin, ni que sigui mínimament, el que la gent creu de com havia de sonar la música en l'època de la pel·lícula que es tracti. Un exemple d'això el tenim en l'excel·lent banda sonora de John Barry per al film El lleó a l'hivern de l'any 1968. Sentim-ne el tema principal.

Ara bé, el que queda clar, per poc que siguis aficionat al cinema o la música de cinema, és que, d'entre totes les èpoques històriques, l'edat mitjana és un dels territoris imaginals de preferència, potser al mateix nivell que la ciència-ficció, per abocar-hi les metàfores, les històries, els conflictes i els arguments que ens interessen i ens preocupen avui dia. De la mateixa manera, l'edat mitjana, des del punt de vista musical cinematogràfic, també és un calaix de sastre on s'hi admeten i són benvingudes gran nombre d'influències. Ajuntem, doncs, somnis de gloriosos passats, relats èpics que ens parlen d'arquetips o de mitologies

i les arrels de la nostra literatura novel·lística europea. Ho passem pel filtre que es va donar al segle XIX a partir de les novel·les de Sir Walter Scott i ja tindríem un imaginari sobre el món medieval que encara ens dura en els nostres dies. I això ho va recollir perfectament la pel·lícula Excalibur, del 1982, dirigida per John Boorman i que ens explica la història del rei Artur i els seus cavallers de la Taula Rodona. I tot allò de la seva espasa, i els embolics amb Ginebra i Lancelot, i la recerca del Grial... La música d'aquesta pel·lícula, tot i que la va signar Trevor Jones, que va compondre alguns temes originals per al film, en realitat tenia un protagonisme destacat d'una selecció de peces de música clàssica. Medievals? No, en absolut. I de la mateixa banda sonora sentim ara el tema que acompanya Artur i els seus cavallers quan ja finalment Artur s'ha recuperat de la seva depressió i com que un rei, una terra, al seu pas, els arbres que estaven morts floreixen i la vida i la prosperitat tornen al regne. I el tema que se sent de música de fons és un d'aquells temes tòpics que es posen sovint per acompanyar imatges a l'edat mitjana. Però resulta que és una peça estrenada l'any 1937, composta pel compositor alemany Karl Orff, i que és la cançó O Fortuna del seu Carmina Burana. Que sí, que el text és medieval, però la peça musical tota ella és segle XX. I així sona a la banda sonora d'Excalibur sobre les aventures i desventures del rei Artur.

Un altre recurs basat en el tòpic musical en pel·lícules o sèries de televisió de temàtica històrica és el de la paròdia. I aquí l'exemple l'he tingut molt clar. Les sintonies d'inici i de final de la sèrie d'humor de televisió L'Escurçó Negre. I d'elles he escollit la de la tercera temporada, emesa l'any 1987, ambientada durant el regnat de Jordi III d'Anglaterra a finals del segle XVIII. Així era com va parodiar Howard Goodall la música d'aquella època.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Hem d'anar acabant i no podíem no referir-nos a aquelles pel·lícules de temàtica històrica amb una música que no té res absolutament a veure amb la música de l'època, ni per sonoritat, ni per instrumentació, ni per res de res. Posem el cas d'una pel·lícula ambientada a l'edat mitjana, una pel·lícula de l'any 1985, Lady Falcó, un film que va tenir molt èxit arreu del món, protagonitzat per Rutger Hauer, el replicant Roy de Blade Runner, i la Michelle Pfeiffer. La pel·lícula anava d'un cavaller noble i d'una jove donzella que patien una maledicció. Ell, de nit, es transformava en llop i ella, de dia, es convertia en un falcó. Només podien veure's els dos en forma humana en un brevíssim instant cada dia, just quan la lluna s'ha post i el sol encara no ha sortit. Un conte d'ambientació medieval, d'aventures i entretingut. Doncs bé, la banda sonora no té res a veure amb música medieval. No sé si alguns de vosaltres recordeu els discos d'Alan Parsons Project, un grup que va estar actiu des de mitjan anys 70 fins a finals dels 80, que tenien un so molt característic dins l'anomenat rock progressiu. Doncs ja ho tindríem. La música de la pel·lícula Lady Falcó va ser composta per Andrew Powell, compositor i arranjador conegut sobretot per la seva col·laboració amb Alan Parsons i Eric Wolfson a The Alan Parsons Project. Powell va escriure la partitura i va demanar a Alan Parsons que s'encarregués de la producció de la música, de manera que semblés un àlbum instrumental del grup. De fet, molta gent pensa que la banda sonora és d'Alan Parsons. Aquest és el tema principal.

I la nostra darrera audició d'avui segueix en la línia de l'anterior i és un dels exemples que més clarament demostra el que us deia al principi del programa sobre el cinema i la història. El cinema ha fet aproximacions, recreacions i fabulacions més o menys argumentades sobre la prehistòria. Ara bé, parlem clar. Per als que tenim la quarantena o la cinquantena o alguns més, el nostre referent primer visual i musical, en definitiva audiovisual, sobre la prehistòria, sobre l'edat de pedra, només és un. I estic segur que molts coincidiu amb mi. Per a molts, entre els que m'hi compto, tot el nostre bagatge de coneixements sobre la prehistòria ve profundament marcat per les imatges d'infantesa davant la tele. I no és que siguem tan i tan vells, és que simplement nosaltres vèiem Els Picapedra. I veto aquí. És Els Picapedra una sèrie sobre la prehistòria? Podem aprendre prehistòria amb Els Picapedra? Està clar que no, perquè el tema dels Picapedra és la vida d'una família nord-americana als anys 60. Aquest és el tema. L'argument és l'ambientació prehistòrica, res més. I per acabar-ho de demostrar, la seva sintonia, el tema Meet the Flintstones, de Hoyt Curtin, William Hanna i Joseph Barbera, a ritme fantàstic de Big Band.

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a la música de les pel·lícules històriques. Música diferent i diversa en un programa que desitgem que us hagi resultat, com a mínim, com sempre, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Rèquiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. El cicle de concerts Cambra OBC ens ofereix l'oportunitat de conèixer de primera mà els músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I alhora ens permet descobrir obres per combinacions instrumentals poc habituals. El concert que tenim programat per avui, enregistrat per Catalunya Música l'octubre del 2024 a l'Auditori de Barcelona, ens permetrà conèixer de prop tres músics de l'OBC: Rafael Muñoz, oboè, Juan Manuel Gómez, trompa, i Astrid Steinschaden, piano. El primer, l'oboista Rafael Muñoz, ve del País Valencià. Abans d'ocupar la plaça d'oboè solista de l'OBC la temporada 22-23, Rafael Muñoz va passar per la Filarmònica de Berlín i per altres orquestres alemanyes de primeríssima categoria. L'any 2016, per exemple, va guanyar la plaça d'oboista i corn anglès a l'Orquestra de l'Òpera Alemanya de Berlín. També ve de València Juan Manuel Gómez. És component de la banda primitiva de la seva ciutat natal, Llíria. També solista de la Banda Simfònica de Bilbao i treballa regularment en formacions com ara Iberoquisti, especialitzades en música antiga. Des de la temporada 10-11, Juan Manuel Gómez és trompa solista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. I la pianista Astrid Steinschaden ve de Salzburg, on ja es va especialitzar en música de cambra i en l'acompanyament instrumental i vocal. Ha rebut diversos premis, tant de solista com de pianista acompanyant, i actualment col·labora amb el Gran Teatre del Liceu i amb l'OBC, activitat artística que compagina amb la docència a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Avui, Rafael Muñoz, Juan Manuel Gómez i Astrid Steinschaden es troben per oferir un programa inusual en un format instrumental que ens permetrà conèixer de prop la sonoritat de la trompa i l'oboè. Perquè si en el marc d'un conjunt simfònic el públic atén amb interès els solos de les trompes o les filigranes de l'oboè, en format de cambra aquests instruments mostren millor les seves virtuts solistes i ho fan construint un teixit musical que en aquesta ocasió quedarà reforçat per les facultats polifòniques del piano. Les tres peces que han programat són de finals del segle XIX, dels compositors Heinrich Mölbe, Karl Heinecke i Heinrich Herzogenberg. L'aire àrab de l'austríac Heinrich Mölbe transporta l'oient a un escenari exòtic, si més no tal com l'imaginen les orelles europees. L'oboè comença amb una melodia lànguida, plena de cromatismes i modulacions que evoquen el sensual Pròxim Orient. L'escriptura mostra que Mölbe va saber aprofitar les interaccions tímbriques dels instruments convocats, oboè, trompa i piano. Aquí tenim, doncs, aquest aire àrab, opus 77, de Heinrich Mölbe.

Rafael Muñoz, oboè, Juan Manuel Gómez, trompa i Astrid Steinschaden, piano, ens han ofert l'Aire àrab, opus 77, una peça del 1898 del compositor austríac Heinrich Mölbe. Una altra obra per aquesta combinació instrumental poc habitual és el trio de Karl Heinicke, el compositor alemany admirador de Brahms que va dirigir l'estrena del Rèquiem alemany. El seu trio per a oboè, trompa i piano, del 1887, explora amb enginy les possibilitats sonores del conjunt a través d'un gran diàleg entre tots tres instruments, i ho fa al llarg de quatre moviments.

Fins aquí el trio per a oboè, trompa i piano opus 188 de Karl Reinecke. Sentíem tres solistes de l'OBC, Rafael Muñoz, oboè, Juan Manuel Gómez, trompa i Astrid Steinschaden, piano. I si Karl Reinecke admirava l'obra de Brahms, el següent compositor, l'austríac Heinrich von Herzogenberg, va ser un fervent admirador de Bach, però el seu trio per a oboè, trompa i piano del 1889 hi veiem també una sensibilitat comparable a la dels referents coetanis com ara Brahms. A la seva partitura, Herzogenberg busca una interacció brillant entre l'oboè i el piano, mentre que hi posa intervencions ben originals de la trompa. L'escriptura per l'oboè i per la trompa és enginyosa i ens mostra que Herzogenberg coneixia molt bé les possibilitats i les combinacions d'aquests instruments. Trio per a oboè, trompa i piano, opus 61 de Heinrich Herzogenberg.

0: Fins aquí el trio per a oboè, trompa i piano opus 61 de l'austríac Heinrich Herzogenberg. Avui, en aquest concert del cicle Cambra OBC, tres músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ens han permès descobrir obres per una combinació instrumental poc habitual. Rafael Muñoz, oboè, Juan Manuel Gómez, trompa i Astrid Steinschaden, piano, ens han ofert obres de finals del segle XIX dels compositors Heinrich Mölbe, Karl Reinecke i Heinrich Herzogenberg. Un concert enregistrat per Catalunya Música l'octubre del 2024 a la sala Alicia de la Rocha de l'Auditori de Barcelona. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el concert per piano i orquestra en la menor, opus 16, del compositor noruec Edvard Grieg. Ens acompanyen Nikolai Luganski, piano, i els components de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, sota la direcció de Kent Nagano.

Fins aquí el concert per piano i orquestra en la menor, opus 16, del compositor noruec Edvard Grieg. Ens acompanyaven Nikolai Luganski, piano, i els components de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, sota la direcció de Kent Nagano.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació amb música de la compositora russa Sofia Gubaidulina, de qui sentim una obra per a quartet de violoncels que porta per títol Quaternion, una obra de l'any 1996 dedicada al violoncelista Vladimir Tonka. Ens acompanyen Alexandra Ohar, Diego García, Yona Choi i Tai Yang Zhang, violoncels.

0: La compositora Sofia Gubaidulina és l'autora d'aquest Quaternion per a quartet de violoncels, obra de l'any 1996, que hem sentit interpretada per Alexandra Ohar, Diego García, Yonka Choi i Tai Yang Zhang.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades, ben trobats a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Som Oriol Pinar des de la sala de màquines i davant dels micròfons Jaume Radigales, disposats a fer-vos-ho passar d'allò més bé escoltant una selecció operística de la mà d'un dels cantants que conformen aquesta generació daurada del que anomenem l'edat d'or de la fonografia operística, la fonografia operística dels darrers 50-60 anys aproximadament, avui amb una figura que es considera hereva, podríem dir, del cant de Fritz Wunderlich, un tenor que amb la seva veu eminentment lírica va ser un gran intèrpret, ha estat un gran intèrpret, per exemple, del repertori mozartià. I és a Mèxic on el trobem, i és de Francisco Araiza, de qui volem parlar al llarg dels propers 50 minuts.

Francisco Araiza, o José Francisco Araiza, que va néixer a la ciutat de Mèxic el 4 d'octubre de 1950 i que és un dels millors tenors de la seva generació, especialitzats en el repertori eminentment líric, especialment de Mozart, per bé que el seu repertori s'amplia també a d'altres compositors. Per exemple, ho veurem al llarg d'aquest programa d'òpera francesa. Araiza va estudiar en un primer moment administració d'empreses de la Universitat Nacional de Mèxic, mentre, paral·lelament, aprenia també cant amb Irma González i amb Erika Kubacek al Conservatori Nacional de Música. I va ser precisament gràcies a Erika Kubacek que Araiza va començar a abordar el repertori alemany i, de fet, va debutar el 2 d'octubre de 1970 al Palau Nacional de Belles Arts de Mèxic en el paper de primer presoner de l'òpera Fidelio. Es va traslladar després a Munic, on va fer classes magistrals a la Universitat de Música i Teatre amb Eric Verba i Richard Holm, com a part del premi que havia guanyat en una competició a la ràdio bavaresa. I d'aquí es va poder incorporar a l'òpera de Karl Rue, on va formar part del seu òpera estudio entre 1974 i 1977. Per bé que dos anys abans, el 1977, havia debutat també a aquesta mateixa ciutat en el paper de Ferrando del Così fan tutte de Mozart. I és que de seguida els papers mozartians varen ser els que li van obrir moltes portes que després s'obririen també a escala internacional. Per exemple, el mateix Ferrando, que li obriria les portes del Festival d'Ais de Provença l'any 1977 i tres anys més tard el Festival de Salzburg, on va cantar el paper de Belmonte del Rapte al Serrall, ni més ni menys en direcció de Karl Böhm, un paper que també cantaria a Munic. Una interpretació que li va valdre el reconeixement com un dels millors intèrprets del paper protagonista masculí d'aquest Rapte al Serrall de Mozart. Sentim precisament de l'enregistrament discogràfic en estudi de 1979 l'ària Wenn der Freude Tränen fließen amb acompanyament de l'orquestra de la ràdio de Munic dirigida per Heinz Wald.

Wenn der Freude Tränen fließen, ària de Belmonte, el segon acte del Rapte al Serrall de Mozart, que sentíem amb la veu de Francisco Araiza, acompanyat per l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg en una gravació en estudi de l'any 1979. Seguim amb Mozart perquè, com us dèiem, Araiza es considera hereu de l'estil de Fritz Wunderlich, per bé que amb una veu molt més eminentment llatina i segurament de més pes que no pas la de Fritz Wunderlich. Un dels papers que millor van caracteritzar l'art del tenor alemany seria el de Tamino, de la flauta màgica, un paper també que seria referencial en Francisco Araiza i que interpretaria arreu del món, començant pel Festival de Salzburg, el Metropolitan de Nova York, o també el 1991 al Gran Teatre del Liceu. Un any abans va protagonitzar-ne un dels dos enregistraments que ha fet d'aquesta òpera, el primer amb Herbert von Karajan i l'any 1990 amb Neville Mariner davant de l'orquestra St. Martin in the Fields. D'aquest enregistrament sentim l'ària del retrat, Dies Bildnis ist bezaubernd schön.

Era Francisco Araiza en l'ària del retrat que canta Tamino al primer acte de la flauta màgica Dies Wildnis ist bezaubernd schön. Sentíem la gravació de 1990 dirigida per Neville Marriner davant de l'orquestra St. Martin in the Fields, la mateixa orquestra que l'acompanya ara en la segona de les àries que té Don Ottavio en el Don Giovanni de Mozart, si més no en la versió original, la versió de Praga de 1787. Aquest sentit del cant lligat, aquesta facilitat aparent per les volate que té a la segona secció de l'ària, semblen naturals en la veu de Francisco Araiza al servei d'aquesta pàgina del segon acte de l'òpera mozartiana.

Il mio tesoro, l'ària de Don Ottavio del segon acte del Don Giovanni de Mozart, de fet, l'única ària que tenia el personatge quan Mozart va estrenar aquesta òpera el 1787 a Praga. Sentíem la interpretació de Francisco Araiza amb acompanyament de l'orquestra de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner en una gravació de 1990. El mateix any en què va protagonitzar la versió completa de l'òpera Idomeneo amb l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Bavaresa, dirigida per un altre especialista en Mozart, com era Colin Davis. En aquesta ocasió, l'ària Fuor del Mar del segon acte, en la versió original, la versió de Munic, en què Mozart va escriure totes aquelles endimoniades agilitats al servei del cantant que va estrenar aquella òpera a la capital bavaresa, Anton Raff, unes agilitats que després Mozart va eliminar. Araiza les aborda sense cap tipus de problema, en plenitud d'estil i en un estat vocal de gràcia.

Gravació de 1990 d'aquesta ària d'Idomeneo en el segon acte de l'òpera de Mozart, Fuor del Mar, que sentíem amb la veu de Francisco Araiza, acompanyat per l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio Bavaresa dirigida per Colin Davis, una gravació completa de l'òpera de l'any 1990 i que formaria part d'aquella edició completa de l'obra mozartiana que va editar el 1991 el segell ara desaparegut Philips. A partir de 1983, Francisco Araiza va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera en abordar papers de tons més dramàtics, per exemple, el personatge de Faust de Gounod, que va incorporar al seu repertori l'any 1985, paper, per cert, que va cantar al Liceu el 1988. Però també del repertori romàntic alemany, per exemple, el 1991 va cantar el rol titular de Lohengrin de Richard Wagner al Teatre de la Fenice de Venècia i dos anys més tard el Walter dels Mestres Cantaires en direcció de James Levine. Per no perdre de vista el rastre del romanticisme alemany, no pas de Wagner, sinó de Weber, sentim ara aquesta ària de Max, del caçador furtiu, Durch die Elde, Durch die Auen, en un fragment de la gravació completa que va dirigir Colin Davis l'any 1991 de l'òpera de Carl Maria von Weber amb acompanyament de l'orquestra de l'Staatskapelle Dresden.

Durch die Elde, Durch die Auen, és l'ària de Max de l'òpera El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, que sentíem amb la veu de Francisco Araiza, acompanyat per la Staatskapelle Dresden, dirigida per Colin Davis, en una gravació en estudi, una gravació de l'òpera completa de Weber que dirigia Colin Davis. Araiza ha incorporat també al seu repertori òpera italiana, òpera romàntica italiana, per exemple, papers de Verdi com l'Alfredo de la Traviata, el Duc de Màntua de Rigoletto, fins i tot l'Alvaro de la Forza del Destino, el Don Carlo o també el Gustau III de la versió original d'Un ballo in maschera, i també incursions en el repertori verista, per exemple, el Rodolfo de la Bohème o l'Andrea Chenier d'Umberto Giordano. I també algunes incursions en el repertori, podríem dir, tardo belcantista, com és el cas de l'Ernesto, del Don Pasquale de Donizetti, de la qual sentirem l'aria Cerchero, Lontana Terra, amb el recitatiu previ, Povero Ernesto, d'aquest enregistrament dirigit l'any 1979 per Heinz Wahlberg amb l'orquestra de la Ràdio de Munic, un Don Pasquale que compta amb la gran norina que va ser Lucia Pop. Ara sentim la veu de Francisco Araiza en l'ària del que és el personatge, el coprotagonista masculí de l'òpera donizetiana.

L'ària Cerquero lontana a terra amb el recitatiu previ Povero Ernesto que podíem sentir amb la veu de Francisco Araiza, acompanyat per l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Heinz Wallberg en una gravació de 1979. Pel que fa a l'òpera francesa, us hem parlat abans del Faust de Gounod, que Araiza, us dèiem, va cantar a partir de 1985 i que el 88 va cantar al Liceu, sense oblidar el seu Don José de la Carmen o també el Werther de Massenet i el Hoffman, dels contes de Hoffman d'Offenbach, de la que sentim ara de la gravació també integral de l'òpera dirigida per Jeffrey Tate davant de l'Staatskapelle Dresden i el cor de la ràdio de Leipzig, l'ària del pròleg de l'òpera Il était une fois à la cour d'Eisenach.

Era Francisco Araiza i aquests aplaudiments formaven part de la pròpia gravació en estudi. Aquesta gravació dels contes de Hoffmann, de la que sentíem l'ària del pròleg, Il était une fois la cour d'Eisenach, amb acompanyament de la Staatskapelle Dresden i el cor de la ràdio de Leipzig dirigida per Jeffrey Tate. I encara una altra pàgina d'òpera francesa, en aquesta ocasió el Werther de Jules Massenet, que també ha estat un paper referencial en la trajectòria de Francisco Araiza. Ara escoltarem una interpretació feta ara sí en directe, en aquesta ocasió al Teatre de la Zarzuela de Madrid l'any 1989, amb direcció musical de Miguel Ángel Gómez Martínez. Parlem, òbviament, de Pourquoi me réveiller.

Aplaudiments al del públic que omplia el Teatro de la Zarzuela de Madrid aquell 1989, després de la interpretació de Pourquoi me réveiller que cantava Francisco Araiza de l'òpera Werther, una interpretació que comptava amb la direcció musical de Miguel Ángel Gómez Martínez. I pleguem, no sense abans, recordar el Fermall d'Or, que serveix com a síntesi de l'art interpretatiu del protagonista del programa, en aquesta ocasió Francisco Araiza, novament amb un fragment extret de l'àrea de Belmonte, del Rapte al Serrall, l'àrea Wenn der Freude Tränen fließen, en concret la frase «Lohnt für wahr nicht Kron und Pracht», en realitat no valen la pena ni la corona ni l'esplendor. Un passatge en què Araiza resol les dificultats amb aquests salts interbàlics i amb elegantíssimes agilitats al llarg de tot el passatge.

Sí, senyor, així es canta, si més no, així es canta. Mozart era Francisco Araiza en aquest fragment d'aquesta ària del Rapte al Serrall de Mozart que serveix com a punt final del programa que esperem que hagueu gaudit. Oriol Pinar, des de la sala de màquines, i qui us ha parlat davant dels micròfons de Catalunya Música, Jaume Radigales, així us ho agraïm. Sigueu feliços.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
0: Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui des del Bijaz, al Festival d'Hivern de Berna, en directe al Sextet Quinora, una banda internacional que la trompetista suïssa Sonia Ott lidera en aquesta ciutat on resideix des de fa ja uns quants anys. El repertori dels Quinora el signen tant Sonia Ott com el bateria de la banda, Philip Leibungut, i s'inspira en la relació entre el so i el color, un concepte que neix de la sinestèsia de Sonia, de la seva percepció sensorial creuada, on els sons es poden interpretar com a colors. D'aquí els títols dels temes que anirem sentint, noms de colors molt específics que Sonia Ott transforma a les seves composicions acurades, que deixen, però, grans espais per a la creació espontània i la improvisació de la banda. El concert del Sextet Quinora, que recuperem avui, el va gravar la ràdio suïssa de parla germànica el 17 de gener del 2025 al Wittmarthallen de Berna.

Integren aquest sextet Kinora que sentirem avui Sonia Ott a la trompeta, Amélie Dahl al saxo alt, Elena Kay al tenor, Jules Martinet al baix, François Lana al piano, Philippe Leibungut a la bateria. Aquests sis músics que acaben de sortir a l'escenari del Birmarkthallen. Comença el concert.

El primer color que la trompetista Sonia Ott associava al so era el verd malaquita. Aquesta composició és el resultat d'aquesta associació del sextet Quinora, la banda que estem sentint des del festival Bijazz de Berna.

el vermelló ataronjat derivat del cinabri. Aquest era el color exacte que Sonia Ott i Philip Leibungood veien en música. Un color intens transformat en aquesta suite que la trompetista i el bateria desplegaven amb la banda que col·lideren el Kinora Sextet que estem sentint avui des del Festival Bejazz.

El blau ultramarí és un altre d'aquests intensos colors que la trompetista Sonia Ott associa al so a través de la seva sinestèsia, d'aquí que l'hagi convertit en aquesta composició per a sextet que la banda Kinora ha desplegat en aquest concert que avui estem sentint des del Festival de Jazz de Berna. A veure amb quin color seguiran.

Aquest color era, segons Sonia Ott, el color púrpura, aquest vermell violaci intens. Sonia Ott i Philip Lightwood són els autors de la música sinestèsica d'aquest concert del sextet amb seu a Berna del Kinora, que estem sentint des del Festival d'Hivern Béjas.

Aquest tema era Eggshell, End of Time, o La closca d'ou, la fi del temps, tema que posa més nom a l'àlbum del sextet Kinora, el seu treball de debut publicat el 2025. Un tema original del percussionista Philip Leibungut, que ha convidat els membres del sextet Kinora a experimentar amb els timbres dels seus instruments a la introducció d'aquesta composició que tanca el concert que hem estat sentint avui. Aquest concert dels Kinora, una banda que integren la trompetista suïssa Sonia Ott, la saxofonista noruega Emily Dahl, el saxo alt, la també saxofonista escocesa Helena Kay, el tenor, el baixista suís Jules Martinet, el pianista franco-suís François Lana i el bateria suís Philippe Leibungut. Els paisatges sonors dels Kinora oscil·len, com hem estat sentint, entre la densitat orquestral, la improvisació lliure i la poesia sonora, per tal d'anar creant aquestes mini-suites atmosfèriques inspirades en la gamma de colors que Sonia Ott relaciona a través de la sinestèsia amb sons molt determinats. Una experiència sensorial la que aquest conjunt que treballa des de la ciutat de Berna ens ha proposat el seu concert en el marc del Festival d'Hivern B-Jazz, un concert que ens ha fet arribar a la ràdio suïssa de parla alemanya, que el va gravar el 17 de gener del 2025.

0: Tanquem la sessió d'avui. Demà tornarem fins al Bijaz de Berna per seguir descobrint els projectes suïssos actuals, amb un quartet que des de la Suïssa germanòfona s'acosta al jazz d'Ornette Coleman i que lidera el saxofonista Donat Fischk. En Josep Aymí tornarà a viatjar amb nosaltres per cuidar el so de la sessió, així que en tenim la qualitat garantida. Fins demà. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.

Hem sentit la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.

0: Catalunya Música.
1: Sentim a continuació la sinfonia A la Pàtria en la major, opus 13, del compositor Josep Vianna de Mota. Ens acompanya l'Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg, dirigida per Mario Mateus.

0: S'acaba aquí la sinfonia A la Pàtria, en la major, opus 13, que José Viana de Mota va compondre l'any 1895 i que es va estrenar 2 anys més tard a Porto. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Sant Petersburg, dirigida per Mario Mateus.
1: Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya la missa en do menor, Kehel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Sandrine Pio i en Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Catong, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigeix Emmanuel Cribin.